0: más contento ya.
1: Hasta mañana, adiós.
2: Hoy por hoy, con Aymar Pretos.
3: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
4: Bon dia. És dilluns. És l'últim dilluns del mes. Jo crec que l'últim dilluns del mes, jo crec que té una certa mala intenció, perquè és el dia en què totes les coses que havien deixat per a setembre, bo, descobreixen que setembre s'acaba. El calendari no alça la veu ni envia cap advertència, es limita a quedar-se sense caselles. Tu mires el calendari, ui, s'acaba. I aleshores apareix aquesta negociació tan humana amb nosaltres mateixos. Potser quan van dir setembre volien dir octubre, realment. No seria la primera vegada que ampliem un termini sense consultar amb ningú. De moment, encara ens queden 3 dies. I ja vos dic que una capacitat extraordinària per confiar que demà serem molt més eficients que avui. És dilluns 28 de setembre, són les 12 i 22 minuts. Això és Hoy por hoy Ontinyent, Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Francesc, bon dia.
5: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
4: A veure, com comença l'última setmana del mes de setembre?
5: L'última setmana del mes de setembre, esta que hem començat, serà probablement i algun més càlida de la normal a les nostres terres. No obstant això, no s'aconseguiran valors tan elevats com els de la setmana passada, ni molt menys. I d'una altra banda, l'arribada de fronts associats a borrasques atlàntiques es deixarà pluges a la península, principalment a la meitat oest. Ruixats que es poden produir a l'àrea mediterrània i localment podrien ser molt intensos. De moment, el que toca este dilluns, s'inestabilitza el temps a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, nuvolositat que anirà més amb les hores, no descartem ruixats vespertins. Hi ha vist groc per pluges a l'interior sud de la província de València, pluges que podria deixar una hora 20 litres per metre quadrat. La jornada apenes patirà variacions termomètriques respecte al diumenge, vents variables i probabilitat de pluja irregular, com comentàvem. Demà dimarts serà un dia molt semblant al d'avui, però amb més estones de sol, temperatures màximes que pugen per damunt dels 30 graus i els cels guanyaran nuvolositat amb les hores i no descarten de nou precipitacions.
4: Gràcies, Lluís. Tenim l'avís groc per pluges, però de moment de temperatures anem ben servits. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, Miguel.
4: Ben servits perquè continua la calor.
6: Sí, continua la calor. Pareix que pels matins farà caloreta i per la vesprada
4: Se
6: sap si plourà, si no plourà. És el que passa també amb les tronades i amb les pluges, que al final... Bueno, ara mateix en la comarca estem entre 21 i 26 graus. Temperatures agradables, més fresquets a la zona de Bocairent i la màxima d'avui, els 26 graus, els tenim a Guadasséquies i a Montitxelvo. Així a Ontinyent, 25.
4: Jo recordo que és un temps un poc més d'agost, de final d'agost. Saps? Dice que pel matí fa calor i per la vespre pluges o tempestes, sí. Aixina rapidetes, dice que no, tempestes d'estiu, saps?
6: Sí, pues, però bueno, estem ja quasi...
4: Estem ja en tardor.
6: Estem ja quasi en octubre, així que...
4: Exacte, què passa.
6: Ja veurem, ja obrirem el meló de quan ve el fred, eh?
4: Però és que l'altre dia Lluís va contar que hi ha diferents estius en esta època de l'any. Uh-huh. Està l'estiu de Sant Miquel, que estem passant ara,
6: i
4: per a novembre és l'estiu de Sant Martí, crec que va dir, que és la primera setmana de novembre, segona setmana de novembre, està l'estiu de Sant Martí, que pot coincidir.
6: I després ve el fred de repente.
4: Exacte, el fretorro, que no és de ningun sant, és el fretorro, i au. Molt bé, ja tenim les temperatures, gràcies, Carmen.
6: Gràcies,
4: anem a la picaeta.
3: Hoy por hoy Ontinyent, Baida al Baida.

0: per cert, que no t'he preguntat públicament com et trobes, perquè l'altre dia veient una farmacèutica li vas preguntar, li vas dir directe, mira, estic malalta, saps? I necessito alguna cosa per a la tos.
1: Estic igual. Estic igual. No compta quantes setmanes porto així ja.
0: Setmanes? Ja setmanes?
1: Ja setmanes.
0: Sí, jo crec que dies per setmanes. Bueno, igual.

0: Ya, si vos después, millor, si vos después te ho conte. Sí, un poquet millor. Bueno, sí, un poquet.
1: Esteban Arroyo, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Bon dia, bon dia.
0: Hi ha coses pitjors en la vida.
1: Home, clar, com deia aquella xiqueta, com deia la xiqueta del meme esta. Peor es morirse, ¿no?
0: Ah, sí. La de l'escola.
1: La de l'escola, exacte. Tomás Marí, bueno, ¿qué tal? Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Ara,
3: que deia, pero bueno, es mejor eso que morirse.
1: Esa, esa.
2: El primer dia de col·li, després,
1: el millor,
3: el primer dia de col·li després de la Covid, de la xiqueta, que gràcia.
1: Exacte, que bonica. Bueno, Esteban, com estàs? Tu bé? Tu bé de salut? Tot bé, no?
4: Sí, sí, tot bé, tot bé. Sí,
1: val, Tomàs, tu també?
3: Jo de locos.
1: Bueno, estem aguantant.
0: També?
1: Jo també.
0: Sí, estem
1: de moment,
0: aguantant,
1: sí.
0: Eh?
1: Estem aguantant.
0: Tingueu les defenses a tope, eh?
1: Bueno.
0: Sí?
1: Bueno.
0: No vos he contagiat?
1: Això és de veres.
0: I mira que passem hores junts.
1: Això és de veres. Bé, anem a explicar a la gent què és el que hem preparat als diferents programes de la SER, de Ràdio Ontinyent.
0: Mira, parlant de salut. Sí, exactament. Parlarem amb Mireia Penalba, ella és coordinadora d'infermeria del Centre de Salut Ontinyent 2, el de l'Avinguda Albaida, perquè avui arranca la Comunitat Valenciana la campanya de vacunació contra la grip 2026-2027, juntament amb la immunització d'altres virus respiratoris entre la població més vulnerable. Així que parlarem de l'inici d'esta campanya, de qui està especialment recomanat que es vacune ara a l'inici i de la importància de la prevenció de cara als pròxims dies, a l'hivern, al fred i... Bueno.
1: Exacte. Mira, l'altre dia crec que van comentar a la redacció, jo crec que ja arriba, pront arribarà la vacunació. Pues mira, ja està, sí.
0: Efectivament, ja està, sí.
1: Que serà de manera escalonada, que seran diferents fases, però que després ho explicarà millor Mireia, que és la que té tota la informació, però que ha sapigat que si esteu esperant quan comença o no, avui comença. Avui ha començat
0: exactament
1: el termini de vacunacions per a la grip, per al Covid-19, etc, etc. A veure què té que contar Mireia. Jo no sé, tu, vosaltres ho vacuneu? Jo me vacune des de fa... Bueno, des de la Covid, jo me vacune tots els anys per a la grip també. Jo abans no, eh? Abans
0: jo no.
1: No.
4: Jo també.
1: Abans no ho feia, però jo sí.
0: No vacune, jo no em vacune. Em vaig vacunar de la Covid?
1: Sí.
0: Crec que tres.
1: Jo vaig ser dos perquè... Dos o tres?
4: Jo dos. Jo
1: vaig ser la primera que valia per dos. Vos recordeu que hi havia una vacuna?
4: Sí,
1: que,
4: sí, sí.
1: Pues eixa va ser la meua. Però després de reforç sí que vaig fer una altra i ja només. Ja està. Però després la grip sí que ja que anava, pues mira, posa si la grip, ja sí la Covid.
4: Dos en uno.
1: Els dos braços. Bueno.
3: A mi me va ficar tres.
1: Com tres?
3: Sí.
1: A la Vega?
3: Sí.
1: Què dius?
3: Begoña, la infermera del meu centre de salut, va dir, el toca també per edat la del pneumococo.
0: De la Fique.
1: Vale. Ah, mira, pues ya que estás así, ¡pam! Vacuneta.
3: Ostras,
1: molt bé.
3: Homococo, no sé.
1: Molt bé, molt bé. Bo,
3: anem fent-se majors i...
1: Ah, ho dius i m'ho contes. Ho dius i m'ho contes. Més coses,
0: vinga,
1: Carmen.
0: Vinga, en clau comarcal avui anem a anar fins a Carrícola.
1: Ajà,
0: un poquet xicotet, perquè parlarem amb Carlos Guerrero, i és responsable de la taula Rural Hub, i també parlarem amb Rubén Martínez, director de projectes de Genion, perquè a partir de demà Carrícola acull una nova edició de l'Aula d'Emprenedoria de les Comarques Centrals. És un programa que el que fa és que ofereix formació i acompanyament a persones que volen posar en marxa un projecte empresarial o transformar una activitat que ja, que ja fan. Així que volem conèixer què és això de la taula Rural Hub, que és el que fan, perquè sabem que és un espai situat en plena muntanya, en una filosofia diferent,
1: això,
0: de networking,
1: a mi el projecte com
0: de coworking, perdó.
1: Exacte, el projecte com a tal de la taula, que és el que acull este projecte.
0: Exactament.
1: I este programa en esta ocasió, però el projecte com a tal de la taula em pareix un projecte brutal.
0: O sea, plena naturalesa,
1: en un poble de més de 100 habitants, en Carrícola, i que empreses que tu no fa falta anar a València, Barcelona o Madrid, pots fer-ho des d'allà, i em pareix un projecte molt interessant. I ara, a més, tenen este programa que també pot ajudar als emprenedors i a les empreses xicotetes, que potser no saben molt bé per on anar,
0: no, dir-se.
1: Per tireu per així, perquè potser la idea que teniu ara no és molt viable o no és molt bona. Home, quants empresaris autònoms han desitjat que algú li diga per ahí no, tio, per ahí no. Quants? Bé, bé, què més coses?
0: Més cosetes, avui és dilluns i toca parlar d'intel·ligència artificial amb Clara Soler.
1: Ahí está.
0: Avui anem a posar el focus en com la intel·ligència artificial està canviant la manera d'ensenyar i d'aprendre a la universitat.
1: Hup, hup.
0: I tindrem una convidada.
1: Sí.
0: Serà Maria José Canet. Ella és professora del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de València. És també cap d'estudis i subdirectora d'innovació i millora educativa en el campus de Gandia.
1: A lo millor té coses que dir, eh?
0: Així que, amb tot este càrrec, segur que té cosetes que contar-nos sobre la intel·ligència artificial.
1: A la universitat.
0: I com s'aplica a la universitat.
1: I de quina manera. L'altre dia vaig llegir un... Pot ser, no sé, l'altre
0: dia... Sempre ben aplicada, per favor.
1: O este cap de setmana, que deien que en les universitats estaven, o acaben de decidir que no faran, no utilitzaran les intel·ligències artificials que detecten les intel·ligències artificials. Perquè no són fiables. No són fiables. I coses que potser no ha fet una intel·ligència artificial, ixa...
0: Detecta que sí que ho ha fet.
3: I això, i això és de veres, sí. És una realitat. Este matí ho hem comentat en l'Oi por Oi, si no recorde malament, per part de la Universitat de València, si no recorde malament, inclús
1: sí, sí.
3: Ha parlat amb un dels delegats pel que fa a la intel·ligència artificial, i una de les principals claus que donava, per exemple, quan es realitza un projecte en anglès, que si saben els nostres oients, per exemple, nosaltres quan vam fer el TFG tan Carmen com jo, el títol, el subtítol, si no recorde malament, la tesi també anava en anglès.
0: Sí.
3: Què passa? Que el nostre nivell d'anglès, hi haurà gent que el tindrà millor, hi haurà gent que el tindrà pitjor.
1: Sí, a hores
3: d'ara l'anglès, pues, hi ha gent que aposta més per ell, altres que no. Per exemple, el meu anglès és molt robòtic, no vaig a negar-ho. Què passa? Que al ser tan robòtic l'anglès, de ser tan frase, se detecta com a IA.
1: Veus?
3: I aleshores pots fer un treball perfectament tu manualment, encara que te costi molt i que siga molt sujeto verbo predicado, per dir-ho d'una forma, tu detecta com IA i a lo millor et poden suspendre. Aleshores, el que volen fomentar amb això, suposo, és que, clar, que ús de la intel·ligència
0: que siga
3: d'una forma correcta, segura, perquè és una eina que està per a ajudar, no per a, no per a canviar hàbits i canviar formes d'estudiar o de treballar.
1: Això, d'això parlarem, entre altres coses, després a la secció d'intel·ligència artificial per a tots els públics amb Clara Soler i amb la convidada. I com acabem el programa?
0: Per l'aire.
1: Oh, tot per l'aire, m'agrada molt aquesta frase. A mi, Jafre, tot per l'aire m'agrada moltíssim.
0: Tot per l'aire, no. Mira, però parlarem amb però tot quasi. Globo, amb tot Globo, amb l'Ai Carbonell, perquè l'equip de tot Globo València de Turisme ha aconseguit la quarta posició del campionat de món de globus, celebrat a Polònia, així que l'equip encapçalat pel pilot bocairentí Blai Carbonell ha competit pel podi fins a l'últim vol en un campionat molt condicionat per la meteorologia, així que bones notícies, tindrem amb nosaltres a Blai perquè ens pugui contar tots els detalls.
1: És impressionant perquè farà un mes...
3: Sí.
1: Aproximadament van parlar ja amb Blai perquè va ser, van quedar campions d'Espanya i jo li preguntava per esta cita del Mundial i ell em deia, a veure, nosaltres en acabar entre els 30 primers ja estaria bé. 30?
0: Quarta
1: s'ha quedat a 195 punts del tercer, o sigui, de ser bronze.
3: No res.
1: O sigui que...
0: És la millor, classificació aconseguida per un pilot espanyol en un Mundial.
1: És històric, és històric.
3: I com per a no estar content, mira, Miguel, vés-te'n ahir al nostre satèl·lit, estan tenint tot, vés-te'n a la carpeta informatius i vés-te'n al dia d'avui.
1: Ui.
3: Val, 26 del 0-28, i de pronte trobaràs un talle de veu que posa pilot Blai Carbonell o una cosa així.
1: Sí, sí, sí.
3: Vull que l'escolteu.
5: And that's from Spain, Blai Carbonell.
3: De la musiqueta espectacular. I és el Blai.
6: Que bo que esteu vint els matinals.
3: El vídeo és brutal. De segur que el tindran a les xarxes de Top Globo i d'ací una estoneta també a les xarxes de Rayon Tinyent de la SER. O sigui que espectacular, el
1: Blai. Sí, senyor.
3: No té sentit.
1: Volem, perquè estan en ratxa. Estan en ratxa, però clar, també d'ella, i després l'escoltarem, a veure què és el que té que contar, però també d'ella que porten molts anys, i que l'experiència també és un grau i que això va acumulant-se i es nota en els resultats. Ja hi estan els tios. I gràcies. Gràcies, Carmen.
0: Gràcies,
1: ja tenim l'Oi por Oi. Anem a l'hora 14. Què tenim per avui,
3: Tomàs? Bueno, comença per informació de servei, perquè a hores d'ara un camió volcat a l'entrada del túnel de l'Olleria està provocant, des de ben entrat el matí, retencions de més de 3 quilòmetres a la 7 en direcció a València. L'accident s'ha produït al voltant del quilòmetre 468, en un tram on, a més, recordar-los que hi ha unes obres que ja estan condicionant la circulació en el carrer esquerre abans d'entrar en el propi túnel de l'Olleria a sentir València. La DGT manté activa la incidència i demana precaució als conductors mentre retira el vehicle i es normalitza el trànsit. De moment, no han transcedit dades oficials sobre possibles ferits, però molta cura en esta zona a hores d'ara. Fa un minutet he entrat a la web de la DGT, té una web d'informació de servei que apareix tot el trànsit de les carreteres, inclús hi ha webcams que te situen un poquet quina la situació actual i hi ha una cua i una retenció molt, molt gran.
1: Tu te l'has trobat este matí?
3: Sí. la cua arribava fins a l'eixida d'Aiello de Malferit.
1: Quasi res.
7: Sí, fins
1: este
7: a la meitat dels quilòmetres.
1: Este matí, eh? Imagineu-vos que...
7: I continuen els treballs, continuen els treballs. Ha sigut un punt justet on tot s'ha ajuntat i, amb una verdadera llàstima, esperem que no vagi més este accident, per descomptat. Bueno, avui és un dia important. Avui comença Textilocar.
1: Ahí está.
7: A Fira València. Bueno, hem preparat ahí una programació així a la ser espectacular, ja ho descobriran en una estoneta. També ens anem a sentar, com no en extremes, que anem a contar en el nostre Avui por hoy on tinc a la Vall d'Albaida, de la campanya de la vacunació contra la grip, de la taula Hub, de lo de Blai Carbonell, també com no us comentarem com estan les coretes perquè fa l'actualitat on tinguem i la comarca, i tancarem com sempre la crònica esportiva.
1: Fantàstic, i després contarem una coseta que té a veure en Textilocar quan acabem, perquè demà farem com una espècie de monogràfic, entre cometes,
7: excursioneta.
1: Sí, una excursioneta i programació monogràfica de la fira, però ser deportius, primer, perquè clar, venim del cap de setmana.
7: Bé, molt bé, no? Molt bé, bé, bé, bé. Bé, encara tinc coses a dir, però bueno, té igual, això després en el seu deportiu ja ho conté. Bueno, a res, va guanyar ahir l'Ontinyent 1931, 3-0, gols de Jorge García, de Roz i d'Antonio Moreno, en un partit molt complet del conjunt de Rubén Sanz. Bones sensacions amb un rival d'entitat, un rival que pues, sap fer les coses molt bé. El resultat, no diria que és enganyós, però sincerament el Buñol va ser un dels equips que va estar d'alt en la classificació, i el que anem a fer va ser bàsicament contar-vos un poquet com ha anat el cap de setmana. Actualitzarem aquesta informació pel que fa als principals equips, us parlarem per exemple del Cross de Sant Rafel que es va disputar dissabte, us parlarem d'Ivan Esparza que va caure 20-25 en la partida que es va disputar ahir al Trinquet d'Ontinyent, i també com no farem parada en totes les divisions per contar-vos resultats, classificacions i partits del proper cap de setmana, en un dia on també anem a fer aquest monogràfic, per dir-ho d'una forma, de l'Ontinyent 1931, escoltant a diversos protagonistes. Anem a escoltar el postpartit de Rubén Sanz, anem a escoltar a Jorge García, que el vam entrevistar a la gespa de Clariano, al igual que Iñaki Pardo, que també és un dels centrals del conjunt ontinyentí, i vam parlar també amb l'entrenador del Buñol, que és Alejandro San Isidro. Anem a fer un repasset a tot el que va ser el partit amb eixa crònica i tancarem, com sempre, amb l'opinió de Javi Richard.
1: Fantàstic. I esta vesprada...
7: No m'oblide, perdó. Demà entrevistarem a Rubén Sanz, vale? En el programa.
1: Anem molt bé.
7: Anem a diverses cosetes.
1: Molt bé,
7: vale?
1: Molt bé.
7: Anem a canviar per a demà, el temps apremia i és així, no hi ha més.
1: Perfecte, gràcies, Tomàs. La Ventana, Esteban Arroyo, què tenim esta vesprada?
8: Doncs esta vesprada xerrarem amb el guanyador del 32 Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida, que es va entregar el passat divendres al Palau dels Babies de Benissuera, en este lloc emblemàtic de la, de la comarca, i va ser un... l'autor és castellonenc, Vicent Palazzi, qui es va endur el premi de 4.000 euros i la publicació de l'obra que porta per nom Clàssica Luxúria.
1: Ui. Enhorabona, Vicent,
8: sí.
1: Per el premi. Esta vesprada t'escoltarem en La Ventana, a veure què és el que té que contar. I deia jo, ja tenim, no?, de La Ventana. Ja
8: sí, sí,
1: vale.
8: Sí, sí.
1: Deia jo que demà farem com una espècie de monogràfic als diferents programes de Ràdio Ontinyencer amb motiu de la Fira de Textilocar. Què tindrem demà, Esteban? Què farem?
8: Doncs demà...
1: Excursioneta?
8: Demà serem d'excursioneta, sí. Carmen i jo. Jo i Carmen serem a Textilocar, a Fira València, per contar què és el que està passant allí.
1: Molt bé.
8: Doncs ho parlarem amb...
0: Amb els protagonistes.
8: Amb els protagonistes.
0: Sí, amb els expositors.
1: La inauguració oficial de la fira és
8: dimecres.
1: Dimecres, val. Sí. Però ja està en marxa.
8: Sí.
1: Des d'avui ja està en marxa.
8: La inauguració oficial és el dimecres, la inaugurarà el president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca, però nosaltres anirem demà.
1: El dimecres massa gent.
8: Sí, massa, sí, sí, sí.
0: Massa
7: caleo.
1: Clar,
7: sí. I avui ja estan treballant les 11 empreses de la Vall d'Albaida.
1: Ahí està. I demà oficialment s'inaugura perquè va a la set.
0: Ahí anem.
7: Correcte.
0: Ahí exacte. I ahí anem nosaltres, a les empreses d'Ontinyent i de la comarca.
1: Ahí està.
0: A que ens conten què és el que estan
7: oferint. 5 d'Ontinyent, 6 de la Vall d'Albaida.
1: No recordaré el número de la passada edició de l'any passat, però estava per ahí aproximadament.
0: Sí,
1: estava per l'estil.
8: Sí.
1: L'any passat ja vam parlar en diferents empreses. Avui, o sea, demà estarem en directe a l'Oi por Oi i xerrarem i parlarem amb gent evidentment responsable de la fira i protagonista, però per la desprada en La Ventana també tindrà l'oportunitat d'escoltar a les diferents empreses de la Vall d'Albaida, no només d'ací d'on tinguem. Per això dèiem lo de fer un monogràfic entre cometes durant tota la programació d'una fira que per a nosaltres i per a la nostra comunitat comarca és molt important, és molt important, i que està dins d'una altra fira que és Hàbitat.
8: Correcte.
1: Bueno, sí. I hi ha més fira, més
0: hi ha,
1: fira,
0: hi ha moltíssim.
1: Hi ha moltíssima fira ahí. A veure què,
8: han,
1: a veure què porteu demà.
8: Han juntat, eh? Sí.
0: No, si jo ja li he dit a Esteban que per allí hem de pegar una bona volteta.
1: Home, ah, i tant que sí, a veure què...
7: N'hi ha que poar.
1: Hi ha que rascar, hi ha que rascar. Hi ha que rascar. La, perfecte.
8: Al mateix temps, sí. En el hall de la fira,
1: Fira València,
8: doncs ofereixen als assistents paella, per exemple,
1: com,
8: hi ha un,
1: com sí, és això?
8: Van ja cuinant paelles i van, ja i van estem, servint.
1: Ja estem pensant en menjar.
8: Bueno, nosaltres no la vam provar, perquè la cola és llarga,
7: bueno,
8: claro, per a
7: claro. No, sí, menjar, menjar gratis, pues el lío.
1: Clar que està. Efectivament, en una fira.
7: Vamos.
1: Pues demà,
7: i el que no és una fira, eh?
1: Exacte. Doncs demà a veure si rasqueu alguna coseta.
8: Bueno, a veure.
1: Bueno, Carmen, Esteban, Tomàs, gràcies als tres.
0: Gràcies.

0: 12 del migdia, 43 minuts. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip, encara que convé afegir immediatament la lletra menuda. No arrenca al mateix temps per a tota la població. S'ha entès? La conselleria ha tornat a plantejar un calendari per fases. Estos primers dies, la vacunació se centra en residències, centres d'atenció a persones amb discapacitat i centres educatius. A partir del 5 d'octubre s'incorporaran la resta dels grups de risc i la vacunació de la població general arribarà al llarg de novembre. La campanya inclou també la Covid-19 i la immunització dels bebès davant del virus respiratori sincicial. El calendari està publicat ja. Ara falta traduir-lo a la vida real. Saber qui o qui ha de vacunar-se ja, qui ha d'esperar, si cal demanar cita o si serà el centre de salut qui contacta amb nosaltres. Hi ha dubtes, com sempre. I mira que ja estem més o menys acostumats. Ho aclarim als pròxims minuts i ho farem amb la coordinadora d'infermeria del centre de salut on tenien dos, Mireia Penalba. Mireia, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres. A veure, comencem per evitar la primera confusió. Quan diem que la campanya comença avui, què comença exactament així on tinguem i quines persones entren en esta primera fase?
1: Val, avui comença l'educació, bueno, a partir d'avui, 28 de setembre, comença la vacunació en els centres docents, els centres educatius. Aquells pares que vulguin, els haurà arribat una autorització, i aquells pares que vulguin poden vacunar els seus fills en el centre, en l'escola.
0: En l'escola.
1: Vale? No tots els xiquets es poden vacunar. En l'escola només es vacunen els xiquets nascuts el 2021, 2022 i 2023. És a dir, el segon cicle d'infantil.
0: D'infantil, val. Perfecte. Això és el que comença.
1: Aquells pares que vulguin vacunar els seus fills no en el centre educatiu, sí.
0: Ai, Mireia, no t'escoltem bé. No sé si és... Sí, bueno, és un problema de cobertura que tenim, jo crec que pràcticament tot en tinguem. Anem a intentar reconnectar amb Mireia i podem parlar millor.

0: Jo crec que està solucionat. Mireia, estàs ahí, ja?
1: Sí.
0: Perfecte, perfecte. Estaves dient, s'havien quedat que era per al segon cicle d'infantil en els centres educatius, però si hi ha pares que no valen en el centre, què han de fer?
1: Cridar al centre de salut i agarrar cita amb la seva infermera de pediatria a partir del dia 5 d'octubre.
0: Ah, val,
1: és a dir,
0: val.
1: El pròxim dilluns. A partir d'avui vacunem, però en el centre educatiu.
0: Val. Això ja us va fer l'any passat, no?, si no m'equivoque, anar als centres educatius.
1: Exacte. Val. El que passa que l'any passat decidia el centre educatiu i aquest any per a que la vacunació aplegui a tots, és com que sí o sí van allí. Són els pares els que decideixen si vacunar el fill en el centre educatiu o en el centre de salut.
0: Vale, perfecte. Què més persones entren en esta primera fase?
1: Vale, avui també es comencen a vacunar-se les persones dels centres de residències. Vale? Centres de dia començaran a partir del 5 d'octubre, però residències, persones institucionalitzades, comencen a partir d'avui també, amb la grip i el Covid.
0: Grip i Covid, ok.
1: Avui també comencen a administrar-se les vacunes de l'URS, el causant de la bronquiolitis.
0: La famosa bronquiolitis.
1: Exacte. Comencen a posar-se en els centres de salut, en els que van néixer des de l'1 d'abril del 2026 fins al 27 de setembre del 2026. Val? Tots aquells que naixen a partir d'avui es posarà la vacuna a l'hospital.
0: Ah,
1: nosaltres, el centre de salut, s'encarregarem de captar a estos xiquets i xiquetes que van néixer en les dates que he dit abans per administrar-la en el centre de salut.
0: Des d'abril fins a ahir, vamos, pràcticament.
1: Com diu
0: aquell.
1: Val. I vull parlar un poc de la importància de...
0: Per favor, sí, és que jo crec que és molt important esta vacuna, conta'ns.
1: L'URS és el virus respiratori sincitial, és la principal causa d'hospitalització per infecció respiratòria en menors de 12 mesos. Vale? És a dir, en xiquis molt menuts. Una cosa molt... molt aparatosa. Per tant, tots aquells pares que la tinguin a la mà, que són fitxats gent nascut entre l'1 d'abril i el 27 de setembre, que es posen en contacte amb el centre de salut, encara que la seva infermera ho farà, vale, al llarg de la setmana, sinó que es posen en contacte amb el centre de salut, que és molt important.
0: Sí, perquè a més, mira, jo vaig a dir, jo sóc pare, el meu fill ja té 6 anys. Jo vaig tindre la sort de que no va arribar ninguna bronquiolitis en els 6 primers mesos de vida, els 12 primers mesos, primer any, no va arribar. Va arribar després, això sí, però no va arribar. Uh-huh. Però sí que conec a gent, i clar, i veure una criatura d'aquestes característiques ingressada a un hospital i tal, com dius tu, és, i és una paraula jo crec que prou amable, aparatós. Entre altres coses, eh? Així que, per favor, anem a tindre un poc de trellat. Estava pensant jo que, clar, una part molt important d'esta primera fase, Mireia, es fa fora del centre de salut, en residències, en centres educatius. Com heu organitzat el dispositiu? Perquè sou els equips d'infermeria d'atenció primària els que es desplaceu a estos espais?
1: Sí, el dia que es desplacem, el dia que s'administra la vacuna... Tot i que tinc que dir que la vacuna que està administrant de la grip en les escoles és nasal.
0: Ah, val, sí, és de veres.
1: Ja, bueno, pues, no veuen una agulla, sí. Ja es tranquil·litza un poc més, no? I es desplaça també un pediatre. Les reaccions solen ser nules, pràcticament, però, bueno, tot i això, l'equip que es desplaça és una infermera i un pediatre.
0: Molt bé.
1: Com s'organitzem? Tenim que tancar agenda, és a dir, sí, ho tenim també a tope, però ho tenim que fer, no? Perquè la grip també, al final, els xiquets és la població que més agafa aquest virus de la grip. Per tant, n'hi ha que començar per ells. I acabem passant a la població més vulnerable, que són els encarregats pràcticament a dia d'avui de cuidar a...
0: Correcte.
1: Les persones, clar,
0: correcte,
1: els xiquets.
0: Correcte. Anava ahir perquè, clar, avui comença el que estem parlant, però a partir del 5 d'octubre s'amplia la campanya, que és la setmana que ve. Parlem ja de majors de 60 anys, d'embarassades, compta'm.
1: A partir de la setmana que ve comencem en la població... Comença ja la campanya en general de la grip. Població en patologies de molt de risc, doncs, patologies... oncològiques, immunodeprimits, gent que estan tractaments que fa que les seues defenses baixen, que s'entenguin d'alguna manera, trasplantats i població major de 80 anys. Van a poc a poc, conforme avancen les setmanes, aquestes franges d'edat aniran baixant.
0: Val.
1: Val. Embarassades també, molt important, m'has dit. Uh-huh. A més de que es protegeixen elles, estan passant les defenses al seu feto. Per tant, molt, molt important.
0: Molt important, ahí.
1: Però conforme avancen les setmanes, des de la Direcció General d'Atenció Primària aniran enviant missatges. Val?
0: Ah, val.
1: La primera franja recordaran els majors de 80 anys. La setmana següent, conforme vagin baixant les franges, la Direcció General d'Atenció Primària anirà enviant els missatges recordant. Nosaltres també intentarem fer un poc de difusió. Si al final veiem que hi ha molta gent d'una franja d'edat, podem fer captació activa cridant des de les consultes o inclús enviant nosaltres també missatges.
0: Uh-huh. Hi ha alguna possibilitat, pense i pregunte, que algú es considere o es podria considerar dins del grup de risc encara que sigui una persona jove i faci una vida completament normal?
1: A veure...
0: Pot ser per el seu treball, a lo millor, o com? O no?
1: Sí, per exemple, no per la del personal sanitari. El personal sanitari també començaria a vacunar-se a partir del dia 5.
0: Clar.
1: D'octubre.
0: Val.
1: N'hi ha treballadors que estan ahí en el grup de les primeres setmanes. Uh-huh. És a dir, no són persones majors de 80 anys, però després n'hi ha molta gent... patologies respiratòries.
0: Clar, sí.
1: Hi ha patologies respiratòries que també poden vindre a vacunar-se a partir del dia 5 d'octubre. I si la gent no passa mal i sap que tenir directament que vindre.
0: Clar.
1: Patologies cardíaques.
0: Bueno, si tens alguna patologia que siga de risc, jo crec que la gent ja ho té més o menys clar, perquè l'està patint, i després que tampoc passa res si preguntem, vull dir, que es pot
1: preguntar. Claro, poden vindre, preguntar...
0: Informar-se.
1: Clar, no n'hi ha problema.
0: Clar.
1: I segurament els que tinguen una patologia saben el risc que tenen i venen quan els toco.
0: Efectivament. I després, la campanya torna a reunir la grip i la Covid-19. S'oferiran les dues vacunes en la mateixa visita? La gent pot triar o com és això?
1: Es pot triar, però des de Salut Pública ens recomanen la coadministració de vacunes.
0: Clar.
1: No per posar-te dues vacunes vas a tindre el doble d'efecte. Sí. L'efecte es passa a la vegada, no es potencien una a l'altra i no és gens perillós, està recomanat. Millor coadministrar, és a dir, posar les dues vacunes a la vegada que vindre en dos torns.
0: Clar. I així, clar, és molt més ràpid. És a dir, que jo recomano el que vaig fer jo, ho he contat este matí, que jo vaig anar l'última vegada i era, mira, en este braç la de la grip i en este posa'm la de Covid, per favor.
1: Exacte.
0: I apanyar.
1: No sé si hi ha algun problema en algun dels membres superiors i decidis que és posar-te-la en el mateix braç,
0: home,
1: que tampoc passa res.
0: Tampoc passa res, efectivament.
1: No hi ha problema. I també tenim la vacuna del pneumococ.
0: Això, sí, conta'm això, per favor.
1: Que ja vam parlar d'ella, és festiu.
0: Sí.
1: Vam intentar captar un poc a la gent perquè el pneumococo produeix moltes hospitalitzacions,
0: uh-huh,
1: sobretot en aquestes èpoques de tardor-hivern, en gent major de 60 anys. I també és un problema. Igual que l'URS, el virus respiratori sincitial, és un greu problema en els menuts, sí. El pneumococo podria ser també un greu problema en els majors.
0: Per als majors.
1: Per tant... Podrien també posar-se-la, coadministrar-se conjuntament amb la de la grip, amb la del Covid, no hi ha problema.
0: La gent, parlàvem este matí, no sé si és aixina o és una sensació o és una percepció que tenim nosaltres des de fora, ha repuntat un poc la Covid en els últims mesos o com estem en un temps que pot passar qualsevol infecció respiratòria està ahí i s'ha quedat allà entre nosaltres?
1: S'ha quedat entre nosaltres. Hem vist casos abans de l'estiu, durant l'estiu, ara que ja hem entrat en la tardor, però la veritat que s'està parlant de que, de fet, fa uns segons he rebut una crida de que, per favor, insistim, perquè és que ha repuntat la grip, els casos de grip i, sobretot, els casos de Covid, ara mateix.
0: Doncs no és una percepció la que teníem nosaltres, sinó que,
1: no,
0: que és real. Estan remuntant i estan repuntant els casos de Covid. Per tant, més encara la importància de poder vacunar-se contra aquests virus, perquè jo crec que és... Noteu que la gent està molt consensada, més consensada que abans del que van patir, o ja s'ha passat i s'ha oblidat, i la gent ja lo de les vacunes...
1: Crec que va a poblacions.
0: Ajà.
1: Crec que la gent està conscienciada, Val? I pareix que si expliques bé les coses i tenen bona informació, mm-hmm. acaben venint i molt bé, la veritat que sí. Però com que després del... Vull dir, ha passat una temporada ja des del Covid, ja fa diversos anys, i pareix que la gent ja se li està olvidant un poc la importància de la vacunació. Vull dir, és prevenció.
0: Pot ser que entre la gent més jove o al revés?
1: Entre la gent més jove,
0: sí, no?
1: Crec jo. Però això ja és una percepció.
0: És una percepció, no estem parlant de dades. No tenim dades, sí, està clar.
1: Certes, al 100%.
0: Està clar. Bé, l'important, que avui comença...
1: Però crec que en una bona informació la població al final
0: clar,
1: acudeix.
0: Clar, i això és el tema, això és el tema. Tindre bona informació i que arribi i que la gent tinga clar què és el que està passant i què és el que van a posar-se, perquè jo crec que... I per això fem aquestes xerraetes de tant en tant en la ràdio. I avui volíem contar que comença la campanya de la vacunació de la grip, de la Covid i altres infeccions respiratòries i que continuarem contant i fent divulgació així amb vosaltres, si voleu, per a que la gent continuï escoltant això i que tinga clar que és el que té que passar. Mireia, moltíssimes gràcies una vegada
1: més. A vosaltres.
0: Vinga, una abraçada.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu, adéu. Aproximadament nosaltres arribarem a la una del migdia. Això arribarà a la informació nacional i internacional. No tenim ben bé clars quan tornarem, perquè estava prevista una roda de premsa dels diferents grups que formen part del govern de l'estat espanyol. Volem si l'escoltem o no l'escoltem, però nosaltres estarem així preparats per al que passe, perquè tenim moltes coses preparades per a la segona hora d'este Hoy por hoy Ontinyent Vall d'Albaida, així, a la serra. Thank you.

0: El punto clave aquí es que el programa, que mañana tenemos la primera sesión sí. allí en Carrícola, cualquier persona que tenga una iniciativa emprendedora, en cualquier situación, que se puede acercar, puede escuchar la charla, puede escuchar hacia dónde va, porque descubrirá cosas que no conoce de economía social, y al final detrás de cualquier proyecto de economía social puede haber cualquier tipo de empresa. Puede haber un fotógrafo, puede haber una agencia de diseño, de comunicación, hemos tenido cooperativas de técnicos, ingenieros informáticos, es decir, dentro de economía social cabe cualquier tipo de producto o servicio de cliente.
1: Carlos o Rubén, yo tiré los dos, también que conteste el que venga. Demà estava parlant de Rubén de demà de la primera sessió, analitzareu la viabilitat tècnica i financera dels projectes, clar. Emprendre amb propòsit està molt bé, però les factures solen mostrar-se poc sensibles davant de les bones intencions, podem dir, no? Com combineu l'impacte social amb l'obligació que el projecte siga econòmicament sostenible?
0: Al final, dentro de economía social es clar, está el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico.
1: Vale.
0: Si bien es cierto que solemos darle como mucha más prioridad al social y al ambiental, el económico sigue existiendo, es decir, nosotros durante este acompañamiento de personas emprendedoras con cualquier proyecto, lo que buscamos es que el impacto económico exista, no desaparece por su economía social, de hecho sigue siendo, como tú bien dices, las facturas suelen atender más
1: claro,
0: a veces, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Entonces, cuando tenemos que analizar esa viabilidad, pues en el impacto económico es uno de los que solemos centrarnos más, sobre todo en etapas iniciales.
1: Ajá. Entonces, vale. Ahora que les sesiones se celebren a Carrícola, Carlos, esta se va per tu. No significa automáticamente que los proyectos acaben vinculados al poble o a la comarca. ¿Cómo fareu perquè els participants?
2: No, si anaven dirigidos al poble ho tindrien mal, ¿eh?
1: Claro, es que digo, hosti, si son 99 o 98, imagina't, 5 o 6 d'ahí. ¿Cómo fareu perquè els participants coneguen el territori i no vinguen simplement a rebre una formació en un entorn agradable i bonico?
2: Sí, de fet, això era una de les inquietuds que tenia l'equip de Rubén, sí. L'equip de Genion, d'intentar donar un nom a aquesta aula d'empreniment que fera sentir a la resta de comarques i de municipis una sensació d'inclusivitat, que això també era per a ells, no? I per això és el motiu del qual aquesta edició d'aules d'empreniment es diga comarques centrals, perquè la vocació és la d'atendre no sols... si mirem el que es coneix habitualment com a comarques centrals, sí que tenim la peculiaritat de que Carrícola està just en el centre, no?, d'aquestes comarques, no? Entre si mires cap a la llevant, cap a la costa, o si mires cap a l'interior i nord i sud, Carrícola queda pràcticament en el mig de tota aquesta intersecció de comarques, i era simbòlic, i és de veres que també ens aporta tant l'espai com l'entorn una calma que és fantàstica a l'hora de pensar i de crear i reflexionar sobre el futur de projectes. Però sí, el que hem fet ha sigut tirar un poc de la xarxa que des de la taula tenim, tant a nivell Coeval, o sea, entitats ADLs dels ajuntaments. Hem intentat extendre la xarxa per a que arribara al major nombre de persones, i tenim una representació bastant variopinta. Tenim algun emprenedor de Benissuera, tenim algun emprenedor de Benigànim, tenim emprenedors de la comarca de l'Alcoià, o sea que bé, bueno, que jo crec que hi ha un grup d'entre 15 i 20 persones consolidat per a començar, que era l'objectiu, és a dir, o sea que si algú hi ha ressegat pot contactar-nos.
1: Encara pot, no? Però encara pot escriure-se?
2: Sí, perquè crec que encara no hem cobert la totalitat de les 20 persones, però la idea era tindre un grup en el qual se poguera treballar també en el tu a tu. Després no hem explicat encara, però bueno, Rubén vos pot donar més detall, però una part és mentorització i acompanyament després d'aquestes jornades, per tant l'equip de tècnics o mentors en funció de les necessitats de cada projecte van anar acompanyant. Inclús després la possibilitat de quedar-se en l'espai per a vindre com a fer ús de l'espai com a oficina, com a coworking també.
1: Molt bé.
2: Per tant, bueno, hem aconseguit que n'hi hagi varietat a nivell de municipal, que sigui algo supramunicipal a Carrícola. I bueno, es fa així, fer xarxa, precisament connectant amb el que comentaves abans de la dificultat del territori rural. Hem tingut que connectar amb les entitats que fan xarxa a les nostres comarques per a intentar arribar a tota aquesta gent.
1: Rubén, el 16 d'octubre, crec que serà l'últim dia, si no m'equivoco, ese día se celebra el Demo Day. ¿Qué es esto? Cuéntame qué es esto.
0: Bueno, pues al final es un día donde darle un poco

0: una i 31 minuts i continuem en directe a l'Oi Porollon Tien Baida Albaida i entrem, com cada dilluns, en territori d'intel·ligència artificial. Que jo, cada setmana que passa, tinc més preguntes i més contradiccions i més coses. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
1: T'entenc, jo també.
0: No és per tu, perquè tu vens així a aclarir les coses, però clar, tu te'n vas i passen coses. I quan passen aquestes coses, dius, ostres, és que jo li dono un vot de confiança, però no puc. No arriba.
1: És que passen massa coses i massa pressa com pa entendre-les, pa assimilar-les.
0: Sí, necessites totalment una IA per acompanyar.
1: Sí, vaig explicant de la IA. Sí.
0: No,
1: sí,
0: vinga,
1: sí.
0: Va. De què parlem avui?
1: Pues mira, avui parlem d'intel·ligència artificial,
0: sí, clar,
1: en les universitats, perquè, veure, la IA ha entrat a tots els racons de la nostra vida, sí, a tots els sectors, i un d'ells és l'ensenyança i especialment a la universitat.
0: Òbviament.
1: Perquè, per una banda, els professors la utilitzen per a preparar classes, materials, per a investigar, corregir, avaluar, i per altra, clar, l'alumnat també l'utilitza per a estudiar, resoldre dubtes o fer treballs. Uh-huh. Però, clar, com podem aprofitar-la sense deixar d'aprendre? Que ahí està lo complicat, no? Perquè pareix que ara tot el món ja tire de la IA sense pensar, sense tindre criteri, sense preguntar.
0: El problema és que el criteri li ho donem a la IA.
1: Clar.
0: I creiem que la IA té tota la veritat i tota la raó.
1: Sí, d'això això parlem, claro, totes les setmanes.
0: I això és el problema. I continuarà sent el problema. crec.
1: Bueno, pues para hablar de este tema, que es súper interesante, sí, qui millor que una professora.
0: Home, clar,
1: que ho viu dia a dia. Sí. Bueno, pues anem a parlar amb Maria José Canet Subiela, professora del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de València, cap d'estudis i subdirectora d'Innovació i Millora Educativa del campus de Gandia.
0: No cau, no cap en una targeta, això, Maria José, bon dia.
2: Bon dia.
0: No cap en la targeta tot el que fas?
2: Sí, ara estic una miqueta ocupada.
0: Ah, sí, sí.
2: Però bé, ho fem a gust.
0: Té tota la pinta que estàs ocupada, sí. Benvinguda al programa. Gràcies per estar amb nosaltres, Maria José. Perquè és de veres que cada setmana, quan ve Clara, jo sempre estic molt preocupat per el tema de la IA. No sé com esteu vosaltres a hores d'ara i en este moment, a la 1:33 minuts d'un dilluns 28 de setembre de 2026, amb el tema de la IA i la universitat. En quin punt esteu?
2: Ara mateix, a dia d'avui, s'estan defensant treballs final de grau i treballs final de màster, que molts d'ells els han fet utilitzant la IA, així que estem ben ocupats amb el tema.
1: Perquè és que esteu, pues, això, corregint, avaluant aquests treballs, però contamos, pues, això, com està canviant en aquest sentit la manera de fer classes, com vos ajuda, en aquest cas, al professorat, i després ja parlarem dels alumnes.
2: Exacte. Molt bé. A veure, hem de canviar la manera de fer classe. S'han d'acabar les classes completament expositives, on el professor té el coneixement i el transmet. Perquè això, avui en dia, ho fa la IA. I els alumnes, si fas aquest tipus de classes, no venen a l'aula. El professor s'ha de convertir en un guia de l'aprenentatge, en un mentor. L'aprenentatge s'ha de produir a l'aula. Has de fer propostes de valor, d'alt impacte, relacionades amb el seu futur professional, que els enganxen, que ells sentin que estan realment aprenent a l'aula. Sí. Això en quant a la manera de canviar les classes. No tots els professors estem ahí.
0: T'anava a preguntar per això.
2: Sí, no tots els professors estem ahí,
1: és que
2: però
1: no és fàcil,
2: estan donant-se compte. Estem en el camí, perquè cada vegada veus les classes més buides. Aleshores, hem de canviar-ho. I en això sí que la universitat està invertint molt en formació del professorat per aconseguir-ho.
0: Anem a parlar del que has començat tu contant, que esteu ara corregint treballs, etc. Jo he escoltat, bueno, este matí he escoltat i este cap de setmana he llegit una notícia que parla, crec que ha sigut des de la Universitat de València, que parla que no es van utilitzar plataformes o webs o intel·ligències artificials per a detectar si els projectes o els treballs que presenten els alumnes estan fets per intel·ligència artificial, perquè dona errors també, aquesta plataforma que se suposa que té. Això és així? Com esteu vosaltres en la Politécnica?
2: Sí, és així. No és gens fiable. Aquest tipus de plataformes no el donen una informació fiable. Nosaltres el que estem fent és donar-li més pes a la presentació i a la defensa oral que el que és a la memòria. I, a banda, els demanem un informe d'ús dia, que ens diguin en quin espai del treball l'han utilitzat i com, i si es detecta que no han seguit aquest ús que ells mateixos estan declarant, es considera frau acadèmic i es suspèn el treball.
0: Hi ha un percentatge que del treball que es pot fer en IA?
2: A veure, la IA la pots utilitzar sempre que l'utilitzes per aprendre. Sempre. Tots utilitzem l'IA. Quan vagin a treballar, és una ferramenta que les empreses exigeixen que domines. Aleshores, el que han de fer és tindre criteri a l'hora de decidir si la informació que els dona la IA és correcta o no és correcta, donar-li les instruccions clares per a aconseguir la informació que realment volen i no creure's allò de que el que diu la IA és la veritat. Això és totalment mentira. S'enganya moltíssim, inventa. Cal tindre, anarem molt de compte per a evitar això, i en les defenses és on els alumnes demostren si realment el que han posat en aquesta memòria, en aquest treball, o han fet ells, o han fet amb l'ajuda de la IA, em dona igual, però realment han assimilat aquests conceptes, aquests coneixements, i saben defendre-ho.
0: Clar, a mi una cosa que m'agrada molt, que li doneu més importància ara al tema de defendre el projecte i del tema oral, perquè, per l'altra banda, també l'alumne té que d'aprendre a parlar en públic. I això jo crec que és una cosa molt positiva i que ve molt bé a la societat en la que estem convertint, s'estem convertint.
1: Sí, perquè després, quan el podes a treballar, tindràs que defendre davant del teu jefe...
0: I explicar coses, o explicar clients, coses, o qualsevol cosa.
1: O a la teua família. I crec que moltes vegades, jo en la universitat, per exemple, crec que vaig fer un examen oral. La resta, i perquè era d'idiomes, la resta eren tots escrits, estic parlant de fa molts anys, el 97.
0: Jo tenia monyo.
1: I estic parlant de fa molts anys, però mai fèiem aquest tipus d'exàmens, i en altres països sé que ho fan, no?, per famílies i això, sí. I crec que ara és superimportant a l'hora de poder expondre, de poder fer una entrevista de treball, de poder presentar un projecte dins de la teua feina. Entonces, crec que em pareix molt bé que es faci i saber tu què fer antes, però bueno, ara
0: guanyar,
1: és una...
0: I guanyar seguretat en un mateix, també.
1: Correcte.
0: Són moltes coses. Sí. No hi mal que por bien no venga, que diu aquell. Eh?
2: Sí, és un repte. La IA és un repte, però gestionant-la bé, jo crec que li podem treure profit, tant el professorat com l'alumnat.
1: I en este cas, que esteu fent en la universitat per adaptar-se, no? Com prepareu el professorat i a l'alumnat? Perquè sé que m'has contat que està donant-se formació al professorat, perquè clar, és que és nou per a tots, no?
2: Clar, és nou per a tots. És nou per a tots, estem donant molta formació per al professorat, per a que la utilitzen aprofitant el seu valor pedagògic, no copiant i pegant, que no facin igual que els nostres alumnes, no? Sobretot per exemple, per a generar activitats d'aula d'alt impacte. O sigui, que estiguin alineades amb el perfil professional dels alumnes. O activitats que ens ajuden a integrar la IA en l'aula. I estem incidint molt. És important que els alumnes aprenguin a utilitzar-la. I qui millor que els professors, els seus professors de les seues disciplines, que els ajuden garantint-ne el pensament crític. Per exemple, es pot proposar algun treball en el que hagin d'utilitzar diferents IES i comparar què els diu cada una d'elles. I a més, comparar amb altres fonts d'informació fiables. Per exemple, també ens ajuden a proposar activitats que fomenten l'autoregulació o el treball col·laboratiu. Amb la nostra experiència com a docents, sabem el que volem, sabem analitzar críticament el que ens diu la IA i interaccionem amb ella per obtindre el resultat que volem. Els professors ho tenim fàcil perquè tenim aquest coneixement previ i sabem on volem anar. Els alumnes ho tenen més complicat perquè partixes d'un full en blanc. Aleshores, ja no cal transmetre el temari, ja no som transmissors de temari. El que hem de fer és transmetre com raonem nosaltres com a experts en les nostres disciplines per a decidir si el que m'està dient la IA és de veres, és mentira o com puc millorar-ho. Ara, ahir estem fent esforços en formació per a professorat. Però l'alumnat encara no hem començat. De moment, integrant la IA en la docència, pensem que podem anar formant-los a ells també, però sí que seria necessari també atacar aquesta formació. Perquè bàsicament tenim dos tipus d'alumnat. Els alumnats que aprenen de manera superficial, és el que se ho estudien tot de memòria, són reproductius, no? Dime què és el que m'he d'estudiar, que jo te ho vomite a l'examen. I això és el... Sí, ho recordo algú, no? Això és el que fan, és pregunten a la IA, es creuen el que diu la IA i copien. En no igual que sigui un treball o que sigui un examen. Jo m'he trobat exàmens en el que és un examen en una aula, el tinc davant a l'alumne, no està utilitzant la IA, però s'estudia de memòria la resposta de la IA. Clar. Està mal.
0: I la resposta està
2: mal.
0: I
2: me la vomita.
0: Clar.
2: Sí. Sí. I me la vomita.
1: I després està l'altre alumne, no? Que ho entén.
2: Després està l'altre alumne, que és d'aprenentatge profund, que necessita entendre per avançar. Necessita entendre. Aleshores, ella sí que interacciona amb la IA i li fa preguntes. Tal vegada no són les preguntes que jo li faria, però intenta comprendre. I ahí tenim el risc, continuem tenint el risc de les al·lucinacions de la IA, que moltes vegades no té el coneixement absolut. Aleshores, ahí també estem treballant en la formació del professorat, en crear agents d'IA que continguen el seu raonament com a experts, la informació que els experts utilitzen per a raonar des d'una disciplina. Que és com si tingueres un tutor 24 hores a disposició de l'alumne. I per ahí també estem formant al professorat.
0: Me passa una cosa, i me passa habitualment, però avui m'està passant més, jo crec, que escoltant-te, Maria José, perquè si jo tinc que analitzar o pensar en quin moment estem com a societat davant la IA, jo crec que és un moment apassionant, però també dona susto, saps? I escoltant-te, es confirma al 100%, o jo estic confirmant-lo al 100%, perquè t'escolte dient tot el que esteu fent per als professors, per a tal, per a què poder fer, per a l'alumnat, per no sé què, i dic, hoste, és que és un repte apassionant, o té que ser, o ha de ser un repte apassionant per a vosaltres, jo crec, Però, clar, per altra part, està l'estudiant ara, que és el que dona un poc de por, saps? I, ostres, i és un poc, no? O estàs d'acord o no amb mi?
2: Sí, estic d'acord. Estic d'acord, però és una oportunitat. Ja. Així a la universitat teníem molts professors en què encara continuem a aquest tipus de classes que simplement el professor puja a la tarima i comença a parlar i els alumnes s'adormen baix. Ara no tenen alumnes.
1: Ara no tenen.
0: Ara s'adormen ells.
2: No van. Hem de fer alguna cosa, hem de canviar les coses, hem d'afavorir l'aprenentatge.
0: Clar.
2: Fins ara, el centre de l'educació era el professor. Com dono jo les classes? Què és el que conté? Què és el que no conté? Ara no. Ara hem de moure aquest focus a l'alumne. Com aprèn? Com construïs sobre el que ella sap?
1: Que canvi
2: que
1: radical.
2: Necessita. És un canvi radical que necessitàvem fer i que poquet a poquet anàvem fent, però jo crec que ara, en aquest moment, la intel·ligència artificial ens pot ajudar per a fer aquest canvi. Sí? Per a mi és una oportunitat, però també, clar, ahí tenim perills, està clar. Tenim el perill d'atròfia cognitiva dels nostres alumnes.
0: Correcte.
2: Hem de forçar que pensen. Sense pensar, sense reflexionar, no hi ha aprenentatge. I que més, és que quan lleguen a treballar van a tindre totes les ferramentes d'intel·ligència artificial al seu abast i les han de saber utilitzar. Hem d'ensenyar-los a utilitzar-la amb criteri.
0: Correcte.
2: Això és la nostra funció. La nostra funció ha canviat amb l'aparició de la intel·ligència artificial. Hem d'adaptar-nos.
0: Doncs pareix que s'hagi la faena, eh? Maria José Canet, professora del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Politécnica de València, cap d'estudis i subdirectora d'Innovació i Millora Educativa del Campus de Gandia. Hem de fer una IA
1: per a reduir-te
0: tot el que fas. Saps, Maria José? Perquè si no, a la ràdio és que queda llarg. Moltíssimes gràcies, Maria José, que vaig molt interessant. Una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres. Una
0: adéu,
2: abraçada.
0: Adéu, bon dia. Molt interessant, la visió de Maria José, la visió de la universitat, en este cas de la Politécnica de València, perquè és que ve a confirmar, com deia abans, el que anem pensant des de fa molt de temps, no? Que per una banda és un repte apassionant per a tots, però també continua donant molta por perquè hi ha molts riscos ahí que encara crec que no estem preparats per assumir, crec que. Però,
1: anirem veient.
0: Per què tenim aquesta secció?
1: Per això. Correcte.
0: Ah, que sí. Tornaràs el dilluns?
1: Sí, que encara no són festes del Baida.
0: No, jo dic, home, no, si ja no tornes el dilluns ja...
1: Que sí.
0: Dos setmanes de festa...
1: No, torne, que encara no s'haurà començat. Bueno, no hauran començat, sí, un poquet, però encara puc vindre.
0: Un poquet.
1: Sí.
0: Bé. Adéu, Clara Soler.
1: Adéu.
0: En la SER.
3: Hoy por hoy, Ontinyent Baida el Baida.
4: Este 17 d'octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K a Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem.
5: Torna l'Aliança de Ciutats Industrials, una col·laboració público-privada per a reforçar el teixit industrial de la Vall d'Albaida. Una edició més on Tinent, Lolleria i Bocairent demostren que cooperar és la millor eina per a consolidar la indústria com a motor econòmic i d'ocupació del territori. Enguany parlem d'adaptació al canvi. Dijous 1 d'octubre al Museu Tèxtil d'on Tinent. Consulteu el programa inscripcions a ciutatsindustrials.es.
6: ¿Quieres renovar tu hogar sin gastar de más? Mantenol Casa Outlet te da 10 razones para visitarnos hoy mismo. Cojines de decoración desde solo 1,99 euros. Mantas de sofá desde 4,99. Colchas desde 14,99. Edredones desde 16,99 euros. Batas, sets de toallas y muchísimos artículos más. Hasta agotar existencias. Te esperamos en Avenida Textil número 25A, Ontinyent. Abrimos de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Y los sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Manterol Casa Outlet. El confort que buscas al precio que deseas.
7: Jefe, ¿un nomikai?
8: ¿Un nomiké?
7: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
9: En Satibala Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Satibá, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro Cremaet! Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
3: Hoy por hoy, Ontinyent Baida el Baida. Miguel Coy.
0: Recta final del programa, 11 minuts i arribem a les 2 del migdia. Ho hem comentat a la picaeta. Clar, és que quedar quart en un mundial jo crec que és una alegria considerable, siga la disciplina que siga. Encara que jo crec que en esta ocasió també porta una punxadeta incorporada. Per què? Perquè, a veure, estàs entre els millors del planeta. Has fet història. Però tens el podi tan a prop que resulta inevitable pensar què hauria passat amb una diana un poc millor o una ràfega de vent més amable. De quina disciplina parlem? Parlem del que ha passat a Polònia, perquè allà l'equip Top Globo València Turisme s'ha endut la quarta posició al Mundial. El conjunt de la Vall d'Albaida ha acabat quart entre 101 participants de 31 països i a només 195 punts de la medalla de bronze. I parlem d'una competició en què el pilot no té volant ni motor ni massa possibilitats de demanar-li al vent que col·labore. Fa poc més d'un mes celebràvem amb ells el Campionat d'Espanya i abans de viatjar a Krosno ells consideraven que entrar entre els 30 primers ja seria un gran resultat. Han tornat amb la millor classificació aconseguida per un pilot espanyol en un Mundial de Restació. Blai Carbonell, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia, Miguel.
0: Enhorabona, amic.
8: Bueno, moltes gràcies.
0: Clar, és que fa un mes d'on deies, home, quedar entre els 30 primers no estaria mal. Home, has complit, però massa bé, eh? Com estàs? Com ha sigut això? Com ha sigut això d'acabar quart un mundial?
8: Ostres, però ha sigut fantàstic, perquè, sí, un quan va un mundial, òbviament van les màximes expectatives, però ha de ser realista. Aleshores, sent realistes, pensàvem que quedar entre els 30 primers, tenint en compte que la nostra història dels mundials, la millor classificació havia sigut fa 2 anys, el 36, però és cert que l'any passat vam pujar al 29, tot i que no estaven els americans, els japonesos, australians i brasileiros. I bueno, és a dir, més que satisfet, diria jo, estem super satisfets, perquè a més ha sigut un campionat molt consistent, en el que ja des del primer dia es van clavar en el top 10.
0: Exacte.
8: I tota la preparació, tant de tècnica a nivell d'entrenaments així a la Vall d'Albaida, com mental, d'anar fent tots aquests exercicis de visualització, de respiració, de calma, de temple, imaginant si algun dia arribar a donar-se aquesta situació que s'ha donat, a sortir d'efecte, perquè ja no vam abandonar el top 10, i de fet va haver un moment en el vol de l'últim dia pel matí, sí, que vam arribar a posar-se fins i tot primers, és a dir, que no vol dir res, perquè al final, fins que no acaba el campionat, no saps quina serà la teua posició, perquè depèn de la posició del resultat de tots els altres. Però el que vol dir és que han competit molt bé, de manera molt sòlida, i bueno, això, i tot el fruit d'aquest entrenament d'estos anys, pues, s'ha donat, així que ja el dic, super satisfets.
0: Clar, és que t'anava a dir jo lo de mantindre des del principi entre els 10 primers, des de l'inici. En quin moment deixes de pensar que estàs fent un bon mundial i comences a assumir que pots tornar a bocairent amb una medalleta?
8: En realitat, tenint en compte la disciplina, és a dir, pensa que tu pots fer-ho objectivament molt bé. És a dir, estem parlant de tu entres en totes les dianes i tu dius, ostres, ho he fet molt bé. Però el resultat va dependre del que facin tota la resta. Per què? Perquè si guanyes totes les proves, òbviament vas a guanyar el Mundial, això està clar. Però si ho fas molt bé, va dependre de lo bé que ho facin la resta o de lo mal que ho faci la resta, no? Aleshores, n'hi ha algunes proves en les que, per exemple, una prova en la que n'hi ha una àrea en la que sols puntues i llances dins d'aquesta àrea. Tu saps que si entren 50, això 50 es repartiran la major part dels punts i els altres 50 es quedaran en un... perquè no han entrat i es queden en els mateixos punts. Val? Però després estan les proves en les que tot el món puntua. Imaginem-nos, per exemple, una diana que tu tens exposta i, òbviament, va fer millor resultat del que ja ensenya el centre. Però el que passa a 200 metres també s'endú punts i entren dins d'eixa ponderació de puntuació. Clar. De tots. Clar, aleshores... Tu has d'intentar, en un mundial o en qualsevol competició, en un mundial més, perquè la gent afina molt més, entrar el millor possible, fer el millor resultat possible. I clar, quan tu aconseguis això, tens aquesta tranquil·litat. Aleshores, responent a la teua pregunta, quan comença a veure que pot ser que, ostres, pot ser que tingui una oportunitat.
0: Sí.
8: Jo diria que després del tercer vol. Per què? Perquè ja duien com 12 proves, no, 11, sí, però notava que estava... Notes que estàs fit. Exacte. És a dir, no te ho sabria dir per què.
0: És una
8: però
0: sensació.
8: Notes
0: una sensació,
8: que dius, sí, ostres, sí, tu, faig esta mig, faig l'altra mig, qualsevol tipus de prova, en qualsevol vent, ostres, tu, què passa? I no ho saps, perquè ja el dic, passa tan ràpid que no saps, el llançament és... Un segon abans o un segon després fa que tingues uns punts o altres, però el llances quan toca. Una vegada, dos, tres, i quan dus 11 proves dius, oi, doncs després de 3 vols no anem mal.
0: No anem mal.
8: I si a això li afegixes que hem aconseguit fer, crec que 3 podis en vol, estem parlant de que d'un vol crec que hem fet 3 vegades el tercer.
0: Fixa't.
8: I una, és a dir, estem parlant de que al final el resultat és, bueno, és fruit d'una consistència a l'hora de competir.
0: D'una regularitat, i és evident. I és molt important el tema de la consistència i regularitat en un tipus de prova d'aquestes característiques, com estàs comentant. Clar, fa poc més d'un mes guanyaves el Campionat d'Espanya, ara acabes quart del món. Ja van comentar en el seu moment què ha canviat esta temporada. Els entrenaments, la qualitat dels entrenaments, l'experiència, que també apel·laves a ella fa un temps.
8: Sí, bueno, pot ser que el que hagi canviat és com que s'ha posat tota, és a dir, tota aquesta coctelera que fa falta per a tu poder competir bé, és a dir, n'hi ha vegades que tu quan comences, moltes vegades fas grans proves, però no grans vols, és a dir, aconsegueixes dianes o proves brillants, però les combines en altres que dius, ostres, quina errada he tingut així, no? Poqueta a poqueta això va veient que eres més consistent en cada vol i després en cada campionat. I, clar, així el que ha passat és que ja no has de ser bo, sinó que has de començar a ser molt bo. Si no, no hi ha manera, no? Però que t'isca, perquè és que hi ha un factor sort i que ha d'estar ahí. Aleshores, què ha passat enguany? Jo imagino que enguany és com que tota aquesta coctelera ha agafat cada una de les cosetes en la dosi adequada i la maduresa del pilot, de l'equip, de la informàtica, alguns canvis que hem anat fent en els entrenaments, posant-se en situació de campionat, tenint en compte que jo competís en 100 globos, però sí, jo així entrené soles.
0: Sí, és
8: com anar prenent una sèrie de decisions durant aquests mesos de preparació i imagine que això ha sigut el que ha fet que isca bé. I el més curiós de tot és que els dos vols d'entrenament que vaig fer previ a l'inici del campionat van eixir desastrosos. Que jo dic, mare meva, espere que això canvie demà. Perquè,
0: doncs ja saps què tens que fer. Ja saps què tens que fer.
8: Exacte, jo dic, no em va eixir res. I me'n vaig recordar d'una vegada un amic que em va dir, Blai, el que ha d'eixir bé és el dia que donen els punts. El dia d'abans, per a què vols que t'isca bé? Jo, bueno, anem a agafar-se això.
0: Totalment d'acord,
8: I farem demà.
0: Doncs anem a acabant, però clar, una rapideta, que me queda un minut. Ja tens assegurada la classificació per al Campionat d'Europa de Mallorca de 2027. Després d'acabar a un pas del podi mundial, encara intentaràs convèncer-nos que firmaries entrar entre els 30 primers o podem deixar de creure en aquesta prudència?
8: Bueno, sí, home, jo penso que podem apuntar una miqueta més alt i bueno, ja veurem com es dona, però sí, la il·lusió per veure si podem aconseguir un bon resultat, almenys com este en un europeu, sí, està damunt la taula de l'equip.
0: Sí, senyor, estic.
8: Ho intentarem, això segur.
0: Blai Carbonell, enhorabona una vegada més a tu, a tot l'equip, i continuarem xerrant perquè no pareu de donar-nos alegries, així que les alegries sempre són benvingudes a este programa i a esta casa. Una abraçada molt forta, Blai.
8: Una altra, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia. Arribem a les 2 del migdia, i serà hora 14, amb tota la informació nacional i internacional, i després l'hora 14 nostra, de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. Nosaltres tornarem demà, ja sabeu, a partir de les 12:20, com sempre, així a la sintonia de Ràdio Ontinyent, la sintonia de la SER. Gràcies per estar a l'altre costat escoltant la ràdio. I recordeu, molt important, sigueu bones persones. Adeu, fins demà!

0: algú més càlida de la normal a les nostres terres. No obstant això, no s'aconseguiran valors tan elevats com els de la setmana passada, ni molt menys. I d'una altra banda, l'arribada de fronts associats a borrasques atlàntiques es deixarà pluges a la península, principalment a la meitat oest. Ruixats que es poden produir a l'àrea mediterrània i localment podrien ser molt intensos. De moment, el que toca este dilluns, s'inestabilitza el temps a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, nuvolositat que anirà més amb les hores, no descartem ruixats vespertins. Hi ha vist groc per pluges a l'interior sud de la província de València, pluges que podria deixar una hora 20 litres per metre quadrat.
1: I en aquest moment la temperatura a Ontinyent és de 27 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 24 i els 28. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 25 a Agullent i 26 a l'Olleria. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
2: Vivim una era de canvis vertiginosos. Les empreses no trien el canvi, però sí com adaptar-se. L'Aliança de Ciutats Industrials torna per a parlar d'adaptació, polígons, geopolítica, cooperació i innovació social amb el suport dels ajuntaments de l'Olleria, Ontinyent i Bocairent. Contarem amb la participació de les empreses Vical Home, Euromoda i l'Urbel. I a més, ponents de referència com Amparo Tortosa, especialitzada en seguretat, terrorisme i política internacional, i Marian Cano, consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç. Dijous 1 d'octubre, al Museu Tèxtil d'Ontinyent. Inscriu-te a ciutatsindustrials.es.
3: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobrixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en findi.gva.es.
1: Les obres del nou institut de l'estació d'Ontinyent estaran finalitzades aquest mes de desembre, després d'una inversió de més de 18 milions d'euros a través del pla edificant. Així ho ha confirmat la consellera d'Educació, Carmen Orti, durant una reunió de treball amb l'alcalde, Jorge Rodríguez. Carmen Úbeda, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Tomàs.
1: El nou institut pràcticament duplicarà la superfície actual, passant dels prop de 6.000 a més de 11.000 metres quadrats, amb nous espais per a secundària i formació professional, instal·lacions esportives, biblioteca, cafeteria i saló d'actes. El projecte també contempla la recuperació de l'històric teatre del centre i espais per al conservatori.
4: Les noves instal·lacions incorporen, a més, tecnologia i mesures d'eficiència energètica amb il·luminació LED, sensors, connexió wifi i climatització amb tecnologia aerotèrmica. La formació professional ja està utilitzant part de les noves dependències des d'aquest mes de setembre.
1: En un dia on les empreses taxis de la Vall d'Albaida afronten la pròxima edició de Textil Hogar, que ha començat esta jornada i que arribarà fins a l'1 d'octubre a Fira València, amb una destacada presència internacional. La cita comptarà amb una missió inversa coordinada per Atebal, amb el suport d'Ibace i Ifex, que reunirà 75 compradors i professionals de 33 mercats i permetrà celebrar el voltant de 1.600 reunions comercials amb les empreses participants.
4: Entre les firmes de la comarca presents en esta edició hi ha AS Fabris 1996, Atebal Home Textiles from Spain, Campos Montaverner, Cándido Penalba, CID Fabrics, Cotoblau, Creaciones Euromoda, Eisa Confección, Manuel Rebart, Penalba Soler, Belnau i Pielsa.
1: També contar-los que pel que fa a l'àmbit econòmic, Carrícola acull demà la primera sessió de l'Aula d'Emprenedoria Social Comarques Centrals 2026, un programa gratuït que busca ajudar a posar en marxa i consolidar projectes empresarials amb impacte positiu.
4: La primera formació, titulada És viable la meva idea de negoci, serà demà a les de 4 a 6 de la vesprada al Rural Hub de Carrícola. Carlos Guerrero és el responsable de la taula rural.
5: És molt complicat desenvolupar-se professionalment en les comarques centrals. Les empreses del nostre teixit empresarial són empreses de tipus familiar, empreses que els costa de vegades tindre un pressupost dedicat a màrqueting, i els professionals del nostre sector de vegades sembla que tinguem que estar lligats a treballar en València, Barcelona, Madrid, per a desenvolupar-nos professionalment. I nosaltres tenim la inquietud d'intentar des de la Vall d'Albaida portar a terme projectes d'alt nivell.
1: I en un minut parlem de la vacunació. 2:26.
6: En Atebal trabajamos cada día para que la industria textil valenciana avance, compita y abra nuevas oportunidades de negocio. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estaremos en Textil Hogar, acompañando a nuestras empresas y mostrando todo el potencial de un sector que innova, crea y mira al futuro. Ven a visitarnos en Feria Valencia, Foro Centro, Distribuidor Nivel 2, Stand D2. Atebal, juntos llevamos nuestro textil más lejos.
3: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a Ser Deportivo, ara sí a Radio Ontinyent, ací a La Serena, aquesta jornada de dilluns. Bé, què us puc contar? Anem a començar parlant del campionat del món d'aerostació que s'ha disputat a Polònia. Bueno, el pilot bocairent Tibla i Carbonell ha acabat en quarta posició. Brutal. Donem l'enhorabona, tant a ell com al seu equip. Faltaria més. Parlarem de la victòria de l'Ontinyent 1931 per 3-0 davant el Bunyol. Gran victòria des de Rubén Sanz. Escoltarem el míster, escoltarem a dos jugadors de l'Ontinyent i també a l'entrenador del Bunyol, Alejandro San Isidro, que es va atendre ahir sota la gespa del Clariano. Nosaltres el que anem a fer va ser fer un repàs dels resultats, classificacions i pròxims partits, centrar-nos en la crònica de l'Ontinyent 1931 i, com sempre, acabar amb l'opinió de Javi Richard. Això en 20 minuts. Fins ara!

0: Tomás Marín.
1: Lontinyo en 1971 suma la seva segona victòria de la temporada i també la segona al Clariano. Fortí total. Fortí total. Després de superar en claredat el Buñol per 3-0. Els de Rubén Sanz es van avançar pronte, minut 8, amb un gol de Jorge García després d'un error defensiu del rival. Ja en la segona part, Roth va fer el segon al 59, aprofitant un córner.

0: corregido en el descanso. Creo que hemos sido un equipo efectivo al final, que es lo que nos estaba faltando otros días, porque al final la identidad y lo que queríamos proponer es un poco lo mismo, tanto fuera de casa como dentro. Un equipo reconocible, un equipo que quiera ir a por los partidos. Y bueno, creo que hoy hemos hecho muchas cosas, no solo en momento con balón, que se nos está dando muy bien, sino también en momentos sin balón, que estábamos sufriendo un poquito más. Sí, tenemos que hacer hincapié, sobre todo cuando tengamos algún desplazamiento fuera de casa, porque es verdad que fuera de casa, que al final han sido dos salidas, no han sido cinco o seis partidos, no es para alarmarse, pero bueno, hay que hacer hincapié sobre todo en ese momento con balón, en las distancias, en los contextos, porque sí que estábamos sufriendo un poquito más fuera. Sí, el Buñol es un equipo que, como ya había dicho anteriormente, hace muchas cosas bien, sobre todo en ese momento sin balón. Nosotros sabíamos que hoy nos iban a esperar un poco en un bloque medio bajo y así ha sido. Creo que hemos sabido interpretar por dónde atacar, qué hacer en todas las fases y bueno, por suerte nos hemos podido llevar la victoria. El equipo venía en confianza, o sea, al final, a pesar, muchas veces tiene salidas difíciles como las dos que hemos tenido, tanto Roda como Atlético Levante, pero no por eso dejar de ser un equipo que no tenga confianza, ¿no? Que es lo que hablábamos tú y yo el otro día. Creo que el equipo va en una muy buena línea de trabajo, creo que falta mucho todavía para ser ese Utiñán que queremos ser, pero al final las semanas cuando gana pues se ven de otra manera.
1: Gran victoria del conjunto Utiñentí. L'equip que no va poder aconseguir el mestres va ser la Geneta. Va empatar a una a casa al Regit davant l'Hèrcules B. Demà coneixerem les valoracions de Pablo Carbonell, entrenador de la Geneta. Per altra banda, també podem contar-los que a la Lliga Comunitat va caure el Benigànim per la mínima i també a la Primera Valenciana, derrotes de l'Olleria i el Deportivo Ontinyent i victòria de nou del Llutxent a casa de l'Alcúdia, als Arcs, per 0-2. Total el nivell del Llutxent. Co-líders juntament amb Promesa Sueca, per cert, però són 12 punts dels 12 possibles. Donem l'enhorabona a l'inici de la temporada del conjunt rabosut. I també vull que escolten, perquè és notícia això que van a escoltar, valga la redundància.
2: And that's from Spain, Blai Carbonell.
1: Perquè l'equip Tot Globo València Turisme, encapçalat pel pilot bocairentí Blai Carbonell, el que escoltaven amb aquest grit d'alegria, van aconseguir la quarta posició al campionat del món d'aeroestació. Quarts del món, celebrat a la localitat polonesa de Krosno. És la millor classificació històrica d'un pilot espanyol en un mundial. Uau! La meteorologia complicada només va permetre completar la meitat de les proves, però l'equip de la Vall d'Albaida es va mantenir entre els 10 primers i va lluitar pel podi fins a l'últim vol. Un resultat que culmina una gran temporada després del títol nacional aconseguit fa només un mes. Es donem l'enhorabona, com no. Per altra banda, en el món del poliesportiu també volem destacar que l'ESO Ontinyent tanca la pretemporada amb victòria. L'equip d'Ontinyent es va imposar ahir per 81-75 al Tavernes Blanques. Disculpen, dissabte es van imposar 81-75 al Tavernes Blanques, en un partit intens i igualat que serveix com a últim test abans de l'inici de Lliga. La competició oficial arrencarà diumenge amb l'ESO Ontinyent ja preparat per a començar la temporada. També contar-los que el passat dissabte es va disputar el 47è Cross de Sant Rafel, amb protagonisme per a dos atletes vinculats a Ontinyent. Manel Banyó va ser proclamat campió absolut de la prova masculina del CAB Ontinyent Estrologístic. En categoria femenina, la campiona absoluta va ser Hue Nguyen. Enhorabona a ambdós. A més, els atletes del CAB Ontinyent Estrologístic van tindre també protagonisme en eixe cross de Sant Rafel. 14 pòdiums en les diferents categories. Entre resultats destaquen les victòries d'Andreu Torró, Edu Beneito, Alan Rodríguez i Alexa Beneito en les categories inferiors. En la prova absoluta, a més de la victòria de Manel Banyó, Ferran Reig va quedar tercer de la general. També van pujar al pòdium Rubén Barber, quart de la general i primer sènior, i Alberto Ferreira i Alexandre Berger, tercer i quart en veterans B. En categoria femenina, Júlia Baldó va ser segona de la general i primera promesa. Categoria on també van pujar al pòdium Daniela López i Núria Gómez. Donem l'enhorabona a tots els corredors d'una cursa històrica per a Ontinyent i la Vall d'Albaida dins del circuit de carreres populars de la comarca. I ja per tancar el repàs de les notícies a destacar del dia, van tindre partida de pilota, com bé saben, al trinquet d'Ontinyent, que no va caure per al bo d'Ivan. 25-20 va perdre l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, format pel propi Ivan Ibrisca, davant l'equip de Castelló, Vicent i Sebe, 20-25. resulta molt igualat. Partida espectacular. Donem-ne enhorabona als quatre pilotaris, com no. I bueno, que anem a fer el nostre cert deportiu, on tenia la

0: Espai d'Alba i de com no repassa els resultats i classificacions del cap de setmana per als equips de la Vall d'Albaida. També ens centrarem, com no, en aquest postpartit entre l'Ontinyent 1931 i el Bunyol. Anem a escoltar a Rubén Sanz, anem a escoltar a Jorge García, autor del primer gol, anem a escoltar a un dels fitxatges, titular, el que mana en la defensa de l'Ontinyent, Iñaki Pardo. També escoltarem les paraules de l'entrenador del Bunyol després del partit, de Alejandro San Isidro. I tancarem, com sempre, amb l'opinió de Javi Richard. Agafem aire i ens centrem ja en el que ha passat al llarg del cap de setmana. Vinga.
1: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
2: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
1: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
2: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
3: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad. Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Comencem este repàs del cap de setmana contant-los què és el que ha passat a la jornada número 4 del grup 6è de la tercera federació. En el Villarreal C va caure 0-2 davant el Llevant B. L'Eldense B va guanyar al Torrent per 3-1. Jove Espanyol de Sant Vicent i Acero van empatar a 1. I la Geneta també va aconseguir el mateix resultat davant l'Hèrcules B. Empat al Regit. Per altra banda, el Torrevieja va guanyar 2-0 al Soneja. La Vall d'Uixó 0-3 a l'Atlètic Club Torrellano. L'Utiel va empatar a 1 front al Roda. L'Ontinyent va golejar per 3-0 al Bunyol i el Crevillente Deportivo va aconseguir empatar el partit davant l'Atlético Saguntino. 0-2 anava el Crevillente Deportivo, eh? Van aconseguir l'empat. Enhorabona a l'equip també de Crevillent, com no. Per altra banda, el que volem centrar-nos és en la classificació, perquè tenim un equip que ha aconseguit 3 victòries i un empat, que és la Vall d'Uixó, que és líder en solitari. 10 punts. Posició número 2 per al Villarreal C, 9 punts. Posició número 3 per a l'Eldense B, amb 8, Torrent i Llevant B. Estan en els jocs de play-off amb 7 punts amb dos equips. L'Ontinyent 1961, posició número 7 amb 6 punts i la Geneta en la posició número 15 amb 3 punts, ballant amb les zones de descens. Pròxim partit per a l'Ontinyent 1931 a casa davant el Villarreal C. Pròxim partit per a la Geneta fora de casa davant el líder, el José Mangriñán, davant la Vall d'Uixó. La major de les sorts per als equips de la Vall d'Albaida. En la Lliga Comunitat del Grup Sud, les notícies no són bones. Tavernes de la Vall d'Ina 1, Calp 2, Almoradí 1, Alberisu Cemar 3, Redoban 1, Benigànim 0, nova derrota per a l'equip de José Manuel Rueda, Rayo Vence 1, Benidorm 2, Xàbia 1, Tàder 0, empat entre Independiente Alicante i Alcira, golejada del Gandia 5 al Santa Pola i victòria de l'Olímpic a domicili davant el Novelda Unión Cablewold. Líder és el Benidorm amb 12 punts, segona posició per a l'Alberic Sucemart amb 10 i tercera posició amb els mateixos punts per a l'Alcira. El Benigànim ocupa la posició número 10 amb un total de 4 punts. Una victòria i un empat per al conjunt de Rueda. Pròxima jornada per al Benigànim serà a casa davant l'Olímpic de Xàtiva. En la primera valenciana, grup tercer, l'Algemesí va guanyar 3-2 al Catarroja, la Vall dels Alcalans 2-0 al Muro i el Llutxent va conquerir els Sars guanyant 0-2 a l'Alcúdia. Contestant-ho dos, recint d'Algemesí 1, derrota dura per al Deportiu Ontinyent, 4-0 davant el Carcaixent, victòria del Promesa Sueca davant el Llosa 2-1, derrota també per a l'Olleria, 2-0 front a la Font d'en Carròs, i l'Oliva va guanyar 3-1 a l'Enguera. Líder és el Llutxent amb 12 punts, amb els mateixos es troba en aquests moments el Promesa Sueca. Es unir dos equips d'aquest grup que han aconseguit tots els punts possibles. L'Olleria és penúltima amb un punt i Cuer amb 0 punts el Deportivo Ontinyent. Pròxims partits tenim un Llosa Olleria, un Deportivo Ontinyent Alcúdia i un Llutxent Oliva al llarg del pròxim cap de setmana. A la segona valenciana, grup 5è, també estem d'enhorabona. Carlet 2, Atlético Chella 5, Alcàcer 3, Unió Benetússer Favara 2, Tou 0, Juventut Picanya 3, Sedaví 2, Allorense 2, Moixen 0, Apolo 0, Bocairent 4, Olympiacos Alcàcer 2. Primera victòria de l'equip de Miquel Úbeda d'aquesta categoria. Enhorabona, damunt a casa. La Cullera de Crespins 4, Castellar Pobles del Sud 0 i Canal 5, Alginet 0. Líder és el Canals, amb 6 punts, també té eixos punts l'Alcàcer i l'Atlético Che, i el Bocairent té 7, amb un total de 4 punts. Després de l'empat davant la Unió Benetússer Favara i la victòria davant l'Olympiacos d'Alcàcer. Pròxim partit per al Bocairent fora de casa, davant l'Atlético Che a les Eres de Xella. En la tercera valenciana, grup 10, Aielo 3, Font de la Figuera 1, Esid Escaramanxel 4, Agullent 1, Atzeneta B 3, Banyeres 1, Agna 4, Montaverner 1, Albaidense 8, l'Alcúdia de Crespins 0, Quatretonda 1, Canals 2. Líderes a l'Albaidense amb 6 punts, els mateixos que l'Atzeneta B. Allà l'oposició número 6 amb 3 punts, Montaverner també en els mateixos, posició número 7. L'Agullent ocupa la posició número 15 i la 16, el Quatretonda, amb 2 equips, amb 0 punts. I en el grup 11 també estem contents perquè el Castelló de les Llarres va aconseguir una gran victòria per 4 gols a 2 davant el Conde. Ocupa la posició número 3, també amb 6 punts. Per altra banda, volem destacar que en la Lliga Autonòmica Valenta, grup únic, recorden, el Deportivo Ontinyent Femení va empatar a 0 davant l'Elx C. Un Deportivo Ontinyent Femení que ocupa la posició número 11 amb un total de 4 punts i en el pròxim enfrontament rebrà el Villarreal C a la Puríssima. En el món del futbol sala, l'Olleria a la Vall d'Albaida va perdre 4-3 davant el Mislata. L'Olleria a la Vall d'Albaida ocupa la posició número 15. En estos moments, en llocs de descens, l'equip vidrier. Pròxima jornada serà a casa davant l'Alboraia. I en la Lliga Preferent de Futbol Sala us contem que este cap de setmana se celebraran de nou partits, nous partits, en els que us podem contar que la Pobla del Duc rebrà el Dispersats de Moixent i el Club de Futbol Sala Albaida jugarà fora de casa davant el Llíria. I per altra banda també volem destacar que en la primera valenciana juvenil el Ontinyent 1961 va guanyar a casa de l'Alcúdia per 3 gols a 5 al camp dels Arcs. En estos moments, Portuarios Sarp, Denia i Ontinyent 1931, els únics equips d'aquest grup que han sumat 6 punts. Pròxim partit, Canals, Ontinyent 1931. I tanquem recordant-los que la tercera FEB comença este cap de setmana, la Lliga Regular EB, on trobem l'equip, el primer equip de l'Ontinyent Club de Bàsquet, l'S Tontinet, que rebrà l'Inversos Aceitunas Fruit per a de Costera Sur, en un partit que es disputarà segons el calendari de la Federació Espanyola de Bàsquet este diumenge a les 7 de la vesprada. I el pròxim partit serà contra l'Inversus Infante el pròxim dia 10 d'octubre. I amb això tenim tots els resultats, classificacions i pròxims partits comentats. Ara el que toca fer és centrar-nos en aquest partit entre l'Ontinyent 1931 i el Buñol.
4: Y grabando.
5: Todo cama, todo para tu cama.
4: Dame más alegría.
5: Todo cama, todo para tu cama.
4: No tanto, intenta ser más acuoso.
5: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida El Match 56, Ontinyent.
3: Ser deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
0: I anem ja amb la crònica i els protagonistes del partit d'ahir al Clariano. Ontinyent 1931-3, Buñol 0, nova victòria al Clariano. L'Ontinyent va eixir d'inici amb Juanvi Muñoz, David Micó, Iñaki Pardo, Pau Sánchez, Jorge García, Jorge Ruiz, Pulsera, Osoro, Antonio Moreno, Juanan i Carlos Mas. Per part del Buñol, Coronado, Vallarrí, Marcos, Albert, Jonás, Álvaro, Pedregosa, Olmedilla, Rubén, Elies i Toni. El partit es va posar de cara molt pront. Al minut 8, Jorge García va aprofitar una errada defensiva per fer l'1-0 amb un gran xut que va tocar el travesser després de, abans d'entrar. Un golaç, la veritat. El Buñol va reaccionar i va tindre alguna ocasió per empatar, inclús un pal en l'últim tram de la primera part, però Juanvi Muñoz també va aparèixer amb una gran parada per mantenir l'avantatge abans del descans. I en la segona part, l'Ontinyent va sentenciar. Al minut 59, Roth va aprofitar una pilota morta dins de l'àrea després d'un córner per fer el segon. I només dos minuts després, el tercer. Trujillo va posar una passada de la mort i Antonio Moreno va definir a contrapeu de Coronado per fer el 3-0 i convertir el Clariano en una festa. L'Ontinyent encara va tindre opcions per ampliar l'avantatge al contraatac amb Trujillo com a protagonista, una bala total, mentre que Juanvi va tornar a aparèixer en l'últim tram per deixar la porteria a 0. Partit molt bo de l'Ontinyent 1931, però abans de contar-los què és el que pensa un servidor, vull centrar-me en tres qüestions que es van esmentar a la megafonia de l'estadi al descans. El tema de xiquets i xiquetes al descans, que està més clar que l'aigua, que xiquets i xiquetes volen jugar a la pilota, que són el futur de l'Ontinyent. Però bueno, que les diu una cosa que es faça, per favor. sobretot per als pares i mares que estan allí, que vagin en cuidar amb el seu fill, perquè potser estan entrenant alguna pilotada o el que siga, i tenen que anar amb molta cura, perquè estem en un partit de futbol, en un partit important on hi ha molta gent i molts xiquets i xiquetes, així que demanem molta cura quan arriba el moment del descans. I si es pot evitar, que no crec, i crec que sí que xiquetes volen jugar, és algo que cal tindre en compte, i això també és bonico de veure, no? Quanta gent, quantes xiquets i xiquetes van al camp, però clar està que vagin amb cura i que hi hagi responsabilitat, com no? Important, per favor, molta cura i que es faci a casa la megafonia, ja està. Per altra banda, també es va inventar un missatge que, ostres, a un servidor li va sorprendre moltíssim. Es va parlar de la neteja i la brutícia del camp. Durant els últims partits es veu que, per part de la Junta Directiva de l'Ontario 1961, s'han vist moltes deixalles a la zona de tribuna general de brutícia, de paquets d'aliments, entre altres qüestions, i clar està que això és una llàstima. És una llàstima, perquè estem parlant de la capital del futbol a la Vall d'Albaida, del punt neuràlgic del futbol a la comarca, Ontinyent. I, ostres, ja que tindria aquest civisme, per favor, és un civisme important. També reiterem aquest missatge i el compartim, faltaria més. I per altra banda, també vull contar-los que es va comunicar que ja són més de 864 socis. A veure, jo crec que ja que arribarà als 900. L'equip està donant moltíssim. I l'afició té que donar també. 36 persones, no demane més. Però crec que és important. És molt important recalcar este missatge i els tres que us acabe de desmentar per a que la pràctica futbolística i que la pràctica habitual del club funcione ordinàriament. Imagina de clar, que funcione ordinàriament. I bueno, pel que fa a l'Ontinyent 1961, el partit va ser brutal. Brutal perquè ja en el minut 8 adelantes, als 20 minuts de la segona part ja claves el 2-0, a la jugada següent d'un 3-0 en una contra. És a dir, que l'equip està molt bé, però a veure, això és com tot. Hi ha que ser clars i crec que hi ha que ser persones objectives a l'hora d'analitzar un partit. El Muñol va tindre moltes ocasions, 3, 4, inclús 5 ocasions clares de gol. La majoria a baló parat. Tenim que millorar molt a baló parat. Compte inclús 2 ocasions on l'atacant del Muñol va rematar sols en la porteria. Molta cura en aquestes jugades, per favor. Bueno, anem a escoltar ja les valoracions dels partits, escoltant en primer lloc la mateixa de Rubén Sanz, entrenador de l'Ontinyent 1931.
6: Bueno, el partido en línea general ha sido muy bueno. Muy bueno, creo que ese momento con balón, sí es verdad que a veces nos han exigido porque ellos también nos saltaban de tú a tú en ocasiones, sobre todo después del 1-0 y ahí hemos tenido 10-15 minutos que nos ha costado un poquito interpretar al no encontrar dentro, nos faltaba esa profundidad, tirar alguna ruptura de más y bueno, creo que hemos corregido en el descanso, creo que hemos sido un equipo efectivo al final, que es lo que nos estaba faltando otros días, porque al final la identidad y lo que queríamos proponer es un poco lo mismo tanto fuera de casa como dentro, un equipo reconocible, un equipo que quiera ir a por los partidos y bueno, creo que hoy hemos hecho muchas cosas, no solo en momento con balón que se está dando muy bien, sino también en momentos sin balón que estábamos sufriendo un poquito más. Sí, tenemos que hacer hincapié sobre todo cuando tengamos algún desplazamiento fuera de casa, porque es verdad que fuera de casa, que al final han sido dos salidas, no han sido 5 o 6 partidos, no es para alarmarse, pero bueno, hay que hacer hincapié sobre todo en ese momento con balón, en las distancias, en los contextos, porque sí que estábamos sufriendo un poquito más fuera. Sí, el Buñol es un equipo que, como ya había dicho anteriormente, hace muchas cosas bien, sobre todo en ese momento sin balón. Nosotros sabíamos que hoy nos iban a esperar un poco en un bloque medio bajo y así ha sido. Creo que hemos sabido interpretar por dónde atacar, qué hacer en todas las fases y bueno, por suerte nos hemos podido llevar la victoria. El equipo venía en confianza, o sea, al final, a pesar, muchas veces tiene salidas difíciles como las dos que hemos tenido, tanto Roda como Atlético Levante, pero no por eso dejar de ser un equipo que no tenga confianza, ¿no? Que es lo que hablábamos tú y yo el otro día. Creo que el equipo va en una muy buena línea de trabajo, creo que falta mucho todavía para ser ese Ontinyent que queremos ser, pero al final las semanas cuando ganas pues se ven de otra manera.
0: I això són les paraules del míster. Per altra banda, també tenim a tres protagonistes més que vam entrevistar així a Radio Ontinyent, així a la SER. En primer lloc, escoltem les paraules de Jorge García, golejador en aquesta jornada número 4.
7: Bueno, final del partit al Clariano, hem buscat un dels protagonistes d'este partit, esta victòria per 3-0 de l'Ontinyent 1938 davant el Bunyol, i saludem a aquest jove jugador que ens ha també convidat al nostre ser deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida, que va estar el divendres en la prèvia i que també ha sigut l'home que ha obert la veda en este partit. Jorge García, què tal, com estàs?
8: Molt bé, moltes gràcies, molt bé. Després d'un 3-0, fantàstic.
7: Conta'm el gol, que no ha arribat a temps, tio, què ha passat?
8: Pues res, ha sigut una jugada en la que he tingut fe. He tingut molta fe perquè creia des que ha sigut el valor que anava a caure ahí, i després, pues, uno contra uno contra el porter, i he definit, pues, palo i gol.
7: La miña mal, tío.
8: La miña mal, ojalá.
7: Bueno, que sensación muy positiva, ¿no? Portería será el Clariano, esto convertirlo en un fortí que era algo que la afición trobaba a faltar. Solvencia, encara que tenim ahí encara un poc de dubtes al valor parat, ¿no? Hem tingut alguna situació que altra que s'ha donat algun esglai.
8: Al final el rival també juga i ells, pues bueno, tenen les seves armes. Nosaltres, poc a poc, estem trobant-se les sensacions d'estar forts, sobretot a casa, i el valor parat, pues treballem per millorar-lo, sí.
7: Crac, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona per la victòria i molta sort pel que queda.
8: Moltes gràcies, adeu.
0: I també vam tindre amb nosaltres a Iñaki Pardo, central de l'Ontinyent 1931.
7: I també així, sota la gespa del Clariano, tenim un altre convidat, un altre dels jugadors a destacar en este partit. Defensa, mig, comandant la línia de darrere del Ontinyent 1961, és Iñaki Pardo. Iñaki, què tal? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Enhorabuena por la victoria. ¿Cómo la has vivido? ¿Qué has sentido durante el partido? 3-0 en casa, portería 0 y continuamos con el Clariano siendo un fortín.
9: Bueno, la verdad que ha estado muy bien. Hemos tenido el gol ese en la primera parte, que nota esa calma. Y ya estando un gol por delante, y al final tiene mucho más calma, y al final, si luego la segunda parte, encima dominando, te vienen eso, te va un poquito de cara y marca el segundo y el tercero, pues la verdad es que darle a la afición esa alegría aquí en el Clariano y que no se lleve la victoria es lo más importante.
7: Y aquí la responsabilidad que tienes a la hora de sacar el balón es brutal, se nota la jerarquía, ¿eh?
9: Bueno, sí, la verdad creo que me gusta, es una cosa que me gusta. Llevar el liderazgo ahí creo que es lo más positivo que tengo y me gusta también sacar esa faceta mía para destacar.
7: La semana que viene tres más contra el Villarreal C, ¿tocarán el Clariano?
9: Bueno, seguro que sí, esperemos que sí, confiamos.
7: Muchas gracias.
0: I tanquem amb la valoració de l'entrenador del Bunyol, d'Alejandro San Isidro, que també ens va atendre a ser deportivos.
7: Bueno, i també sota la gespa del Clariano, per a tancar ja este postpartit, esta crònica, saludem ja l'entrenador del Bunyol, Alejandro San Isidro. Alejandro, entrenador, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
7: ¿Qué ha pasado hoy en el Clariano? Cuéntame.
10: Nada, nosotros no hemos hecho un partido como teníamos previsto. El Ontinyent nos ha superado en la primera parte. Luego sí que hemos reaccionado los últimos 15-20 minutos, hemos tenido las ocasiones, hemos ido un poquito más arriba a apretar, hemos tenido el palo de Asaf, el remate de Álvaro que se va rozando el palo, pero claro, es que cuando perdonas al final lo acabas pagando, y en la segunda parte hemos empezado fuertes también, hemos tenido otra ocasión y bueno, yo creo que el gol en el córner nos ha acabado de matar.
7: Quería preguntarte por lo que es pues currar a remolque. Empezamos el partido con ese gol en contra detrás del error. ¿Eso ha podido lastrar al equipo a lo largo del partido? ¿Cómo lo has visto? Hemos visto diversos momentos de reacciones del Bunyol.
10: Sí, lo que pasa es que cada vez que reaccionábamos nos llevábamos una hostia de un gol. Entonces eso te lastra un poco. Pero bueno, tenemos que aprender de partidos como este. Tenemos que valorar lo difícil que es puntuar en esta categoría. Y nada más, no hay más.
7: Primera derrota en 4 jornadas, esa es una lectura positiva. Ahora que toca apretar.
10: Sí, lo que pasa es que esperaba más para este partido. No ha podido ser, no hemos tenido un buen día. El Ontinyent también ha estado bien, eso hay que decirlo. Es merecida la victoria. Y como te he dicho, solo nos queda aprender de lo de hoy y preparar la semana que viene. Que llega el Torrent, que es un equipo muy fuerte también, y tratar de en casa hacernos fuertes y sumar.
7: Alejandro San Isidro, entrenador, muchísimas gracias por atendernos y, como no, mucha suerte para lo que queda de temporada. Gracias.
10: A ti.
0: Y han pasado, pasen ya al apartado opinión.
11: No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros.
3: Ser deportivos Ontinyent La Baida Albaida.
11: Capital de negro.
3: Tomás Marín.
11: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
0: Recta final del nostre Ser Deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. Fem parada en l'apartat d'opinió de les sensacions de perdre la victòria per 3-0 de l'Ontinyent 1931 davant el Bunyol. Saludant, com sempre, al nostre benvolgut Javi Richard. Javi, què tal? Bona vesprada.
12: Hola, què tal? Bona vesprada, Tomàs.
0: Bueno, content, no? Jo crec que és un despertar diferent per a tu, suposo.
12: Sí,
0: eh?
12: Totalment, perquè el canvia la setmana després d'una derrota, pues el passes una setmana encara de pomes agres i ara el canvia completament també la setmana, l'afrontes d'una altra manera i la vida és molt més bonica, podríem dir.
0: Més mal que no va jugar al València, que ho parlàvem sí. anteriorment, però vamos, jo ho deixem més clar que la...
12: No, està clar.
0: Bueno, ostres, 3-0, jo és que poc a dir, la veritat, ja ho comentava al principi del programa, jo crec que són sensacions molt positives. Sí. Crec que hem recuperat una cosa que trobàvem molt a faltar en l'Ontinyent 1961, que era aconseguir que Clariano fos un fortí. Perquè, ostres, no t'enfrontes a dos equips fàcils, eh? També
12: no.
0: L'Atlético Saguntino i el Bunyol i guanyes, ostres, pues amb molt bones sensacions, la veritat. Algun detall que altre cal millorar,
12: sí,
0: faltaria més,
12: sí.
0: Però per la meva part sensacions molt positives per a l'Ontinyent.
12: Sí, va ser una molt bona victòria de tot l'equip. Jo crec que l'equip en general va estar en molt bones sensacions, rendiments individuals molt bons, i sobretot jo també destacaria un poquet la pissarra de Rubén en el tema de que canvia l'esquema. Fixa't que ja no va posar aquest sistema de cinc enrere, sinó que va utilitzar més a Jorge Ruiz com a extrem esquerre, podríem dir, en Antonio per l'altra banda. Va ser un altre sistema que podia aparèixer el mateix de sempre amb els jugadors que utilitzava, però que sí que van variar dins del terreny de joc, i crec que van veure a un molt bon equip, a un molt bon Ontinyent, sobretot en alguns aspectes que venia errant en les anteriors jornades, com podia ser l'efectivitat. Al final, l'altre dia, ahir, contra el Bunyol, l'equip va mostrar una molt bona cara de cara a porteria, i això es va notar. Jo, sincerament, en els quatre partits que portem de temporada, jo he vist el mateix Ontinyent en tots els partits. He vist el mateix equip, el mateix estil de joc, la mateixa intensitat, la mateixa, sobretot, identitat, que me pareix la paraula més adequada per a descriure aquest Ontinyent, però al final n'hi ha encontres que se poden decidir per alguns detalls i alguns aspectes que fan decantar la balança cap a un costat o cap a altre. El dia del Roda, si Juanan haguera clavat el penal, a lo millor parlaríem d'una altra cosa. Si ahir, per exemple, el Bunyol, al final de la primera part, que té 10 minuts espectaculars, el Bunyol ahir, al final de la primera part, podria haver empatat el partit o haver-lo remuntat, inclús, perquè té diverses ocasions molt, molt clares.
0: Un balo al pal, un remat sol, inexplicable, la veritat.
12: Clar, totalment. I per això el dic, que al final el futbol són detalls, igual que els dies de Roda i Llevant, la moneda va eixir creu, en els dies a casa contra el Saguntino i el Bunyol ha eixit cara. Jo crec que hem de destacar això, que l'equip, més enllà dels resultats, està mostrant la mateixa versió pràcticament en tots els partits, però sí que és de veres que els resultats estan sent totalment diferents, perquè les circumstàncies, pues, en cada partit són una història.
0: Javi, tu creus que tirem massa la moneda a l'aire?
12: No, a veure, jo crec que este és l'estil. I
0: que ho comente pel tema de fora de casa a casa. És que, ostres, són diferències. O sigui, jo veig a l'equip i pel que me comentes no està en cap partit fora de casa. Parle des del desconeixement, però per les reaccions i per tot el que m'arriba...
12: Jo crec que és un aspecte mental.
0: Vegem una... Clar, és el que dius tu, que... Clar, ja no es penta moltíssim.
12: Exacte.
0: A veure, no...
12: És que
0: tontos no som, és que està més clar que l'aigua.
12: Pot sonar atípic, Tomàs, perquè totes les setmanes parlem...
0: És que
12: Clariano és un fortí... És que...
0: Com hi sent ahir.
12: Però és que és la realitat.
0: Com
12: és que és la realitat. És, uno, com hi sent en quant a actitud... Que els jugadors
0: iixen
12: a donar-ho tot.
0: És una animalada.
12: Molt bo, és molt bo. Els inicis de partits en esta temporada estan sent molt bons. Però després n'hi ha un component de nivell de confiança del mateix jugador, que no és soles... No és sols nivell d'actitud, sinó també un nivell psicològic de tranquil·litat. És a dir, jo crec que el jugador, quan juga en el Clariano, sent una tranquil·litat de dir, estic en casa, estic còmode, estic en la meva afició, i quan estic fora de casa... Sent com que estic desprotegit, com que tot me pot anar en contra, com que el que té l'avantatge és l'equip local. I això crec que és el que està passant un poquet a nivell psicològic. També n'hi ha que afegir que has jugat has tingut un calendari molt complicat, tot n'hi ha que dir-ho. Sí.
0: I continua sent complicat,
12: perquè ara ve el Villarreal C, que és el segon classificat, que havia guanyat els tres primers partits, va perdre l'altre dia contra el Llevant, però és que el Llevant va ser el rival de la setmana passada de l'Ontinyent, o sigui que el calendari està sent molt, molt complicat, i damunt dels dos partits que ha jugat fora de casa han sigut per el matí, que l'Ontinyent sol ha guanyat una volta per el matí en tota l'història en tercera ref, que, o sigui que no és una dada qualsevol. I després el vas a Crevillent, que també està invicte, clar, i que li van patar un 0-2 al Saguntino. O sigui que tens un calendari molt complicat, que no t'estàs enfrontant als de baix, ni, a la, ni moments, al Torrellano, moments, ni a la Geneta, no, no. O sigui, t'estàs enfrontant als de dalt i estàs tenint un calendari molt complicat. I també hem de tenir en compte que el Ontinyent és un equip en construcció, que al final són 15 jugadors nous, entrenador nou, hi ha que donar-li temps, però és de veres que crec que no hem de caure en el resultadisme. Igual que en les dues derrotes fora de casa, jo vaig dir, l'equip està tenint la mateixa cara. Ahir també, l'Ontinyent podria haver empatat o podria haver perdut.
0: Perfectament, perfectament. O sigui que de veres que, o saps, ja per sort, van tindre moments molt, molt positius, doncs que es van donar quixa moneda i xira cara. Creu. Però bueno, això és el futbol i això és la tercera federació.
12: Sí, sí, sí.
0: És que no hi ha més. Vull plantejar-te un nom. Perquè, clar, a principi de temporada nosaltres pues, teníem així la idea de lo que podia ser el planter, l'11 inicial, i a principi de temporada el nom d'Osoro no estava en la llista d'aquest 11 inicial.
12: No.
0: Ara ha recuperat i sa titularitat, i crec que Osoro el veig d'una forma molt diferent, molt més avispaet, més, el veig més no concentrat, sinó el fet més enxufat, diria jo. Jo veig un Osoro diferent.
12: No havia sigut titular en els dos primers partits, clar, de Lliga. L'altre dia...
0: I parla molt bé d'ell, això.
12: Sí, sí, sí, per supost. També és de veres que durant la pretemporada va tindre una lesió, crec que va ser en el muscle, va patir una caiguda en un partit de pretemporada, no recorde quin, crec que va ser dels primers, sí, i va estar un parell de setmanes fora. Això li va fer que no tindre una pretemporada completa.
0: Un condicionant.
12: Igual que Guille Andreu, que també és un jugador que a mi m'encanta.
0: Total.
12: I ahir en la segona part, quan ells ho fa molt, molt bé.
0: És que jo veig un jugador en la samarreta posada per Bayern.
12: Per dins, i dius,
0: sí, sí, sí, este xic...
12: Té carisma, té carisma.
0: Que carismàtic, sí, sí, i com, sí, pega en el seu estil de joc, eh?
12: Totalment.
0: És brutal.
12: Totalment. Pareix jugador dels 90.
0: Totalment.
12: I bueno, el cas d'Osoro, sí, sí, la veritat és que va tindre un molt bon partit i va aprofitar. La setmana passada jo crec que entra com a titular perquè, clar, Jorge Ruiz no estava, sí, per sanció, i va fer alguna variació en l'11 Rubén i li va agradar i pues, s'ha quedat. I al final és que Osoro sempre ha sigut un jugador imprescindible per a Roberto Bas i ara jo crec que pot ser-ho també per a, sí, per a Rubén. I bueno, és que al final és el jugador amb més partits de la història de l'Ontinyent.
0: Totalment, totalment. Bueno, clar, vull preguntar-te per el tema del sistema. Va sorprendre un poquet, jo, veure a Jorge Ruiz un poquet més per dalt, sí, i la banda dels Jorges, que sí, pensava, sí, sí, jo al principi, sí, sí, però és una autèntica animalà, sí, clar, sí, està, sí, però a mi em sorprèn, no?, ixe canvi, ixe idea, jo suposo que serà centrada per lo que va ser el partit, van veure moltes jugades, veient tant a Jorge García com a Jorge Ruiz alliberats, podíem haver realitzat diversos tipus de canvis d'orientació que es podien haver donat uns contra un de tot tipus, la veritat, veient la banda de Moreno molt, molt volcada, defendent-lo, sí, inclús en ajudes, si no recorde malament. Però clar està que aquesta banda amb aquests canvis la veig molt versàtil, no? Per al sistema de l'Ontinyent 1931 i veig molt versàtil el que pot arribar a ser aquesta identitat dins de cada partit. Hi ha una adaptació pues, que sí, al meu parer és molt positiva.
12: En general crec que l'Ontinyent és un equip molt polivalent en, sí, en moltes posicions, té molts jugadors
0: Andreu,
12: que poden
0: com
12: jugar.
0: Acaba jugant? Andreu crec que acaba jugant en banda. Partit. I dius, ostres, que Andreu, tio, què vas a fer?
12: Andreu, quan va arribar a l'Ontinyent, Tomàs, el primer any de preferent a davanter. La temporada passada va jugar de central.
0: I va dos, era sis.
12: I va començar com a davanter. Després va passar a la banda, se va lesionar. Se'n va anar Juli i va passar al mig del camp. I després com a central, o sigui, menys de porter, jo crec que ha jugat pràcticament de totes les posicions i ho fa ben totes, sí, ho fa ben totes, que totalment. Això és el més important de tot. I sobretot, sí, és de veres que és un equip molt polivalent, sobretot per aquesta banda esquerra. Al final, Jorge Ruiz i Jorge García són dos jugadors que juguen en la mateixa posició, són dos laterals esquerres, però són jugadors, és de veres que Jorge Ruiz és un jugador molt més ofensiu, sí, té molta qualitat tècnica, molta velocitat per la banda, i Jorge García és un jugador més de potència, ho van veure en el gol, que és un autèntic golaç.
0: Hi ha una jugada que fa un 1-2 dins de l'àrea, que la xuta, que xuta en la dreta,
12: clar,
0: que
12: li costa, que no és la seva cama,
0: un poc més, però sí,
12: però és de molta qualitat, i el creixement, jo en Jorge García me quedé en el creixement que ha tingut el jugador durant tots aquests anys. Fixa't que és un futbolista...
0: Fa
12: que
0: dos va anys estar... no era titular, Javi.
12: No, estava per davant Rafeta i, i se lesionava molt. Jorge García se lesionava molt. I la passada temporada crec que fa 4 gols, juga tota la temporada com a titular. O sigui que l'anada de la marxa de Rafeta jo crec que li ha vingut bé a Jorge
0: per a guanyar-se el lloc,
12: per a guanyar-se el lloc i estar ahí com a un titular indiscutible i créixer com a futbolista, perquè és un jugador que va començar en segona regional.
0: Javi, com sempre, un plaer xerrar amb tu, com no, espero que gaudisques de la setmaneta i fins al diumenge a les 6 de la vesprada. 6 de la vesprada, sí, per favor. Que tinguis bon dia, Javi, gràcies.
12: Se vegem, gràcies, Tomàs.
0: Recta final del nostre Ser Deportiu on tinguem la Baida Albaida. Bueno, abans d'acomiadar-nos, vull contar-los a veure si demà tenim sort i tenim temps per a poder saludar a l'entrenador de l'Ontinyent 1931, a Rubén Sánchez. Em queda sense temps, per això no ha estat avui amb nosaltres al nostre Ser Deportiu on tinguem la Baida Albaida. De segur que demà tenim 5 minuts per a poder xerrar amb ell. També parlarem d'equips com la Geneta, el Benigànim, el Llutxent, l'Olleria, el Bocairent, entre altres equips de la Baida Albaida que han jugat partits este cap de setmana. Nosaltres el que anem a fer va ser acomiadar-nos, perquè arribem ja a les 4 de la vesprada i, com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Demà, a les 3:20 de la vesprada, més informació, més actualitat de caràcter esportiu. Farem un repàs al futbol comarcal, recorden. I també, com no, recordar-los que demà podrem saludar ja l'entrenador de l'Ontinyent 1931, Rubén Sanz, per a que es conte ixa valoració del partit entre el conjunt ontinyentí i el Bunyol a la jornada d'ahir. I ja de pas, comencem a fer coleta del partit del diumenge 6 de la vesprada davant el Villarreal C. Gràcies per estar ahí, que tinguin una meravellosa jornada. Adeu!